important to me. And if you ain't got no

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
2: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
3: No te quedes atrás
2: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
3: En Top Música Nueva.
2: Todos los jueves de 9 a 10 de la noche aquí en Radio Abrera. Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals Líder a Internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova.
3: Top Música Nova.
2: Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
1: Ràdio Abrera, Ràdio Abrera, la ràdio del cap de setmana.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
1: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
0: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
1: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beladat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
4: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
3: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
5: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.

Hola a tothom, sóc el Miqui Núñez i em passo per aquí per recordar-vos que el dia 28 de juny, a les 10:30 de la nit, al Parc de Can Morral d'Abrera, estarem celebrant la festa major amb tots i totes vosaltres, així que us hi esperem.

0: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
1: Big Friday on Air. Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más a reclato. Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Big Friday on Air. A Radio Abrera. A Radio Abrera. A Radio Abrera. A Radio Abrera. La millor manera de gaudir del cap de setmana. Amb la millor música. Amb tota la informació. Amb tu. L'estiu més fresc amb Ràdio Abrera.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Abrera estem de festa. Siguem cívics. Gaudim de la nostra festa major amb respecte i civisme.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Cap de setmana amb Ràdio Abrera.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Les entitats en defensa del dret a l'habitatge alertaven a principis d'any d'una allau de desnonaments quan va caure la moratòria antidesnonaments, però les xifres de moment es mantenen estables. I és que, segons dades del Consell General del Poder Judicial, publicades el 22 de juny, el primer trimestre d'aquest 2026 a Catalunya s'ha tancat amb 921 desallotjaments. En aquesta evolució a Catalunya s'observa una baixada del 55,5% respecte al mateix període de l'any passat. Les dades constaten això sí que Catalunya continua liderant el rànquing de llançaments, seguida del País Valencià i de la Comunitat de Madrid. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Molt bon dia. Comencem aquesta jornada de diumenge amb unes temperatures que a aquestes hores del matí són molt i molt suaus a tota la costa catalana i per sobre dels 20-21 graus a bona part de l'interior de Catalunya. Amb un matí que serà molt assolellat, amb l'arribada de molts núvols als híbrids per la franja de Ponent, a la tarda haurem d'estar pendents sobretot dels ruixats que tindran lloc una altra vegada per la franja de Ponent i pel Pirineu Occidental, que aquí, sobretot a la zona del Pallars, de l'Aran i també de l'Alta Ribagorça, els ruixats podran acompanyats de calamarsa o pedra. Amb unes temperatures que podrem tornar a fregar una altra vegada a la barrera dels 40 graus al Pla de Lleida i a l'interior de les comarques de Girona, amb un ambient que continuarà sent xafogós a tota la costa catalana. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bon dia.
2: Que ahir unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, es van manifestar pel centre de Barcelona per reivindicar els drets LGTBI més enllà del matrimoni, una mobilització convocada per Crida per l'Alliberament i de Gènere, l'Associació Catalana de Sexuals, Atzagaia, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya i Aran. Els organitzadors que eleven els participants fins a les 10.000 persones reclamen que per accedir a un habitatge o a permisos laborals no sigui necessari casar-se. I en plana de successos, dues persones van quedar ferides per arma de foc al barri del Bon Pastor, al districte de Sant Andreu de Barcelona. Després d'una baralla, una de les persones ha resultat ferida greu, sense que perilli això sí la seva vida, mentre que l'altra ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. Tots dos han estat evacuats pel sistema d'emergències mèdiques fins a l'Hospital Vall d'Hebron. I en els esports en ciclisme, Mireia Benito es proclama campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. Ha aconseguit imposar-se a la prova a Sabiñánigo. Dijous ja es va imposar la contrarrellotge per quarta vegada consecutiva, signant així el doblet en aquest campionat d'Espanya. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Benabel Gómez, especial Festa Major.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
0: Abrera Informació, l'agenda, especial Festa Major.
5: Diumenge, 28 de juny.
4: De 8 a 9 hi haurà toc de matines pels carrers del municipi. L'horari dels patis oberts a l'Escola Ernest Lluch serà de 9 a 2. A les 10 del matí es farà la ruta històrica Abrera en temps de guerra, amb inici a la plaça de la Creu. Les inscripcions estan obertes al web abrera.cat. De 10 a 1 hi haurà festa flamenca al casal de la gent gran. A les 12 s'inaugurarà el parc de Montserrat Fusalba i Domènech al carrer del Mig. A 2:15 a la plaça de Rafael Casanova hi haurà festa Holi. I al migdia a l'Escola Ernest Lluch tindrà lloc el lliurament de premis i dinar del concurs de pesca de Festa Major. De 6 a 8, el centre polivalent acollirà Disco Divers. A les 7 hi haurà exhibició de ball de les Joventudes Rocilleres d'Abrera a la plaça del Doctor Trueta, als Castellers, al parc de l'estació, i una audició de sardanes a la plaça de Pau Casals amb la col·laboració de les escoles del municipi. A un quart de 9 del vespre, al parc de l'estació hi haurà lectura del manifest LGTBI, seguida de l'improshow especial LGTBI. I la gran actuació de la nit arribarà a 10:15 al parc de Can Morral amb el concert de Miqui Núñez, seguit de la festa DJ Estiu a la Fresca.
0: Abrera Informació, l'agenda, especial Festa Major,
5: dilluns 29 de juny.
4: L'horari dels patis oberts a l'Escola Ernest Lluch és de 9 a 2. A les 12 del migdia es farà la missa de Festa Major a l'església de Sant Pere d'Abrera, seguit d'un concert vermut amb de Sitges a l'hort de la parròquia. A 6:45 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari de l'espectacle familiar El Misteri de les Bombolles. A les 7 es disputarà un torneig de futbol al pati de l'Escola Ernest Lluch i al parc de l'estació hi haurà Tardeo Rumbero. A 8:15, l'auditori del Centre Polivalent projectarà la pel·lícula Atropia dins el cicle del Cineclub Maruja Torres d'Abrera i la cloenda de la Festa Major arribarà a les 11 de la nit amb el castell de focs de Fira Festa al Parc de Can Morral i a 11:45 nit de veneres i rom cremat a la plaça de Pau Casals amb el grup Porvo.
0: Abrera Informació, l'agenda, especial Festa Major.
4: Finalment, parlem de les exposicions que es podran veure aquests dies a Abrera. La mostra pictòrica del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que es podrà veure del dijous 25 de juny al dilluns dia 29, de 6:45 a 9:15 a la Casa de Cultura, i l'exposició sobre els cineclubs El Públic s'organitza, que es podrà veure a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera del dissabte 27 al dilluns 29 de juny en horari de matins de 10 a 1 i les tardes de 5 a 8. Durant el mes de juliol, la mostra també es podrà visitar tots els dissabtes de 10 a 1.
0: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
4: Les atraccions infantils de la Festa Major d'Abrera estan situades al recinte firal, al final de la Rambla del Torrentet, davant del Mercat Municipal. Els horaris d'obertura són els següents. Diumenge 28 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a la 1. Dilluns 29 de juny, de 6 de la tarda a 1 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Cada dia, de 7 a 8, tindrà lloc l'hora tranquil·la, sense música ni llums a les atraccions o com a mesura inclusiva per facilitar l'accés al recinte de persones amb hipersensibilitat sensorial. Per facilitar la tornada a casa del veïnat dels barris abrerencs, s'amplia l'horari del bus les nits del divendres 26, el dissabte 27 i el diumenge 28 de juny, que serà gratuït. Podeu consultar els horaris del programa de Festa Major.
0: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
4: I recordem que fins al dilluns, dia 29 inclòs, romandrà tallat el trànsit de vehicles dels carrers Rosers, Sant Martorell i Rambla del Torrentet, així com de qualsevol carrer on es desenvolupi algun acte o activitat de festa. Es recomana seguir en tot moment les indicacions de la policia local o el personal de protecció civil i utilitzar els recorreguts alternatius fixats. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
6: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
7: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
8: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
9: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
8: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
9: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
10: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
11: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Ràdio Abrera.
12: Ràdio Abrera.
11: Marquem la diferència.
12: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
11: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
13: Cocodril Club.
14: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
13: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: A Abrera, tots i totes contribuïm a crear una festa major lliure de sexisme.
1: Molestar no és lligar, és assetjar. Convidar una copa no dona dret d'accés al cos de ningú. L'alcohol no és excusa, de cap manera s'abusa. Insultar, fer bromes o acudits en relació al gènere o a la diversitat sexual no fa cap gràcia. És una agressió que cal parar.
0: I recorda, si les teves amistats es passen, posa límits. Si presencies o pateixes una agressió, no callis, no la toleris. Si et cal ajuda immediata, dirigeix-te al punt lila de les festes joves, truca a emergències al 112 o al telèfon gratuït contra la violència masclista 900 900 120.
1: Abrera, lliure de sexisme.
0: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
2: Què escoltes al mòbil?
3: Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera?
3: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
2: En directe?
3: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
2: No.
3: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
2: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
1: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

No és enveja, és una denúncia conscient. T'aparten de l'ambient si no el segueixes la corrent. Grups que es mantenen sense que ho demani la gent et faran el pack perquè els contracti l'Ajuntament. Els escenaris haurien de ser pels artistes, no per empreses que utilitzen artistes per guanyar divises. La qualitat no prima ni les cares visibles, importa el producte. I tu no ets imprescindible.

0: Festival.
1: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
2: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la Festa Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb

0: amb el Domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
1: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Per Sant Pere, Festa Abrera, del 25 al 29 de juny. T'hi esperem!
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, 107.9. Els èxits.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Les entitats en defensa del dret a l'habitatge alertaven a principis d'any d'una allau de desallotjaments quan va caure la moratòria antidesnonaments, però les xifres de moment es mantenen estables. Segons dades del Consell General del Poder Judicial publicades el 22 de juny, el primer trimestre d'aquest any a Catalunya s'han executat 921 desallotjaments. En l'evolució d'aquests, a Catalunya s'observa una baixada del 55,5% respecte al mateix període de l'any passat. Les dades constaten que Catalunya continua liderant el rànquing, seguida del País Valencià i de la Comunitat de Madrid. I l'Audiència de Barcelona jutjarà a partir de dimarts els exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més de 3 excàrrecs més, pel retard en la vacunació contra la Covid als policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya. El judici s'allargarà en diverses jornades fins al 15 de juliol. La Fiscalia els acusa de prevaricació i demana 12 anys d'inhabilitació per a exercir càrrecs públics. Marxem ara fins a Sant Vicenç de Montalt, ja que en l'àmbit de cultura ja es coneixen les dates de la tercera edició del Sant Bifest, que es farà des del 31 de juliol al 3 d'agost al Parc dels Germans Gabrielistes, concretament, com diem, al municipi de Sant Vicenç de Montalt, al Maresme. Des de Ràdio Sant Vicenç ho explica Martí Capçada.
4: El Sant Bifest celebrarà la seva tercera edició del 31 de juliol al 3 d'agost al Parc dels Germans Gabrielistes de Sant Vicenç de Montalt. Després de l'èxit de les dues primeres edicions, el festival fa un pas endavant amb una proposta multidisciplinària que combinarà música, arts de carrer, espectacles, gastronomia, mercat artesanal i activitats familiars sota el lema La màgia de viure-ho junts. Judit Llimós, directora artística del Sant Bifest, ens explica les novetats d'aquest any.
5: I una de les novetats d'aquest any és que a un preu molt popular hi hauran inclosos els concerts de la nit, és a dir, que es podran passar des de l'obertura fins que es tanquin les portes de Sant Bifest.
4: El certamen comptarà amb dos concerts diaris, una programació amb artistes emergents i grups consolidats, així com màgia, circ, humor, tallers infantils, food trucks i un espai de mercat amb protagonisme per al talent local.
3: I en els esports parlem de ciclisme. Mireia Benito es proclama campiona d'Espanya en ruta. Ha aconseguit imposar-se a la prova disputada a Sabiñánigo. Dijous ja es va imposar la contrarrellotge, fent així el doblet en aquest campionat nacional. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez, especial Festa Major.
6: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
1: Abrera Informació, l'agenda, especial Festa Major.
7: Diumenge, 28 de juny.
6: L'horari dels patis oberts a l'Escola Ernest Lluch serà de 9 a 2. A les 10 del matí es farà la ruta històrica Abrera en temps de guerra, amb inici a la plaça de la Creu. Les inscripcions estan obertes al web abrera.cat. De 10 a 1 hi haurà festa flamenca al Casal de la Gent Gran. A les 12 s'inaugurarà el parc de Montserrat Fusalba i Domènec al carrer del Mig. A 2:15 a la plaça de Rafael Casanova hi haurà festa Holi. I al migdia l'Escola Ernest Lluch tindrà lloc el lliurament de premis i dinar del concurs de pesca de Festa Major. De 6 a 8 el centre polivalent acollirà disco divers. A les 7 hi haurà exhibició de ball de les Joventudes Rocilleres d'Abrera a la plaça del Doctor Trueta, als Castellers al parc de l'estació i una audició de sardanes a la plaça de Pau Casals amb la col·laboració de les escoles del municipi. A un quart de 9 del vespre, al parc de l'estació hi haurà lectura del manifest LGTBI, seguida de l'improshow especial LGTBI. I la gran actuació de la nit arribarà a 10:15 al parc de Can Morral amb el concert de Miqui Núñez, seguit de la festa DJ Estiu a la Fresca.
1: Abrera Informació, l'agenda, especial Festa Major,
7: dilluns 29 de juny.
6: L'horari dels patis oberts a l'Escola Ernest Lluch és de 9 a 2. A les 12 del migdia es farà la missa de Festa Major a l'església de Sant Pere d'Abrera, seguit d'un concert vermut amb The Sid Jazz a l'hora de la parròquia. A 6:45 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari de l'espectacle familiar El misteri de les bombolles. A les 7 es disputarà un torneig de futbol al pati de l'Escola Ernest Lluch i al parc de l'estació hi haurà Tardeo Rumbero. A 7:45, l'auditori del Centre Polivalent projectarà la pel·lícula Atropia dins el cicle del Cineclub Maruja Torres d'Abrera. Fira i la cloenda de la Festa Major arribarà a les 11 de la nit amb el castell de focs de Fira Festa al Parc de Can Morral i a 2:15 nit de veneres i rom cremat a la plaça de Pau Casals amb el grup Porvo.
1: Abrera Informació, l'agenda, especial Festa Major.
6: Finalment, parlem de les exposicions que es podran veure aquests dies a Abrera. La mostra pictòrica del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que es podrà veure del dijous 25 de juny al dilluns dia 29, de 6:15 a 9:15 a la Casa de Cultura, i l'exposició sobre els cineclubs El públic s'organitza, que es podrà veure a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera del dissabte 27 al dilluns 29 de juny en horari de matins de 10 a 1 i les tardes de 5 a 8. Durant el mes de juliol, la mostra també es podrà visitar tots els dissabtes de 10 a 1.
1: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
6: Les atraccions infantils de la Festa Major d'Abrera estan situades al recinte firal, al final de la Rambla del Torrentet, davant del Mercat Municipal. Els horaris d'obertura són els següents. Diumenge 28 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a la 1. Dilluns 29 de juny, de 6 de la tarda a 1 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Cada dia, de 7 a 8, tindrà lloc l'hora tranquil·la, sense música ni llums a les atraccions o com a mesura inclusiva per facilitar l'accés al recinte de persones amb hipersensibilitat sensorial. Per facilitar la tornada a casa del veïnat dels barris abrerencs, s'amplia l'horari del bus les nits el divendres 26, el dissabte 27 i el diumenge 28 de juny, que serà gratuït. Podeu consultar els horaris al programa de Festa Major.
1: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
6: I recordem que fins al dilluns, dia 29 inclòs, romandrà tallat el trànsit de vehicles dels carrers Rosers, Martorell i Rambla del Torrentet, així com de qualsevol carrer on es desenvolupi algun acte o activitat de festa. Es recomana seguir en tot moment les indicacions de la policia local o el personal de protecció civil i utilitzar els recorreguts alternatius fixats. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
8: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
9: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
10: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
11: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una Festa Major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segur i cohesionada.
10: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
11: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
12: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
13: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: 2 hores 100% música. 100% energia.
1: 100% energia.
0: 100% tu.
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music. Amb en Jordi Bullet.
3: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tosé, a Jazz Club de nit.
4: ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Abrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Radio Abrera.
5: Paso el cap de setmana a Radio Abrera.
6: Jo trio Radio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Brera. Tria-la.

Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.

Hola a tothom, sóc el Miqui Núñez i em passo per aquí per recordar-vos que el dia 28 de juny a les 10:30 de la nit al Parc de Can Morral d'Abrera estarem celebrant la festa major amb tots i totes vosaltres, així que us hi esperem.

0: cançó.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
2: Abrera som cultura.
3: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
2: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

tant se val quins siguin els teus plans per aquest estiu. Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Radio Obrera.

0: El servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats. Des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
1: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Ràdio Abrera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez, especial Festa Major.
1: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies, en el marc de la Festa Major de 2026.
0: Abrera Informació, l'agenda, especial Festa Major.
2: Diumenge, 28 de juny.
1: L'horari dels patis oberts a l'Escola Ernest Lluch serà de 9 a 2. A les 10 del matí es farà la ruta històrica Abrera en temps de guerra, amb inici a la plaça de la Creu. Les inscripcions estan obertes al web abrera.cat. De 10 a 1 hi haurà festa flamenca al casal de la gent gran. A les 12 s'inaugurarà el parc de Montserrat Fusalba i Domènec al carrer del Mig. A 2:15 a la plaça de Rafael Casanova hi haurà festa holi. I al migdia l'Escola Ernest Lluch tindrà lloc el lliurament de premis i dinar del concurs de pesca de Festa Major. De 6 a 8 el centre polivalent acollirà disco divers. A les 7 hi haurà exhibició de ball de les Joventudes Rocilleres d'Abrera a la plaça del Doctor Trueta, als Castellers al parc de l'estació, i una audició de sardanes a la plaça de Pau Casals amb la col·laboració de les escoles del municipi. A un quart de 9 del vespre al parc de l'estació hi haurà lectura del manifest LGTBI, seguida de l'improshow especial LGTBI, i la gran actuació de la nit arribarà a 10:15 al parc de Can Morral amb el concert de Miqui Núñez, seguit de la festa DJ Estiu a la Fresca.
0: Abrera Informació, l'agenda, especial Festa Major.
2: Dilluns, 29 de juny.
1: L'horari dels patis oberts a l'Escola Ernest Lluch és de 9 a 2. A les 12 del migdia es farà la missa de Festa Major a l'església de Sant Pere d'Abrera, seguit d'un concert vermut d'Amb de Sitges a l'hora de la parròquia. A 6:45 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari de l'espectacle familiar El Misteri de les Bombolles. A les 7 es disputarà un torneig de futbol al pati de l'Escola Ernest Lluch i al parc de l'estació hi haurà Tardeo Rumbero. A 7:45, l'auditori del Centre Polivalent projectarà la pel·lícula Atropia dins el cicle del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, i la cloenda de la Festa Major arribarà a les 11 de la nit amb el castell de focs de Fira Festa al parc de Can Morral, i a 12:45, nit de veneres i rom cremat a la plaça de Pau Casals amb el grup Porvo.
0: Abrera Informació, l'agenda, especial Festa Major.
1: Finalment, parlem de les exposicions que es podran veure aquests dies a Abrera. La mostra pictòrica del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que es podrà veure del dijous 25 de juny al dilluns dia 29, de 6:15 a 9:15 a la Casa de Cultura, i l'exposició sobre els cineclubs El Públic s'organitza, que es podrà veure a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera del dissabte 27 al dilluns 29 de juny en horari de matins de 10 a 1 i les tardes de 5 a 8. Durant el mes de juliol, la mostra també es podrà visitar tots els dissabtes de 10 a 1.
0: Abrera Informació, l'agenda, especial Festa Major.
1: Les atraccions infantils de la Festa Major d'Abrera estan situades al recinte Firal, al final de la Rambla del Torrentet, davant del Mercat Municipal. Els horaris d'obertura són els següents: diumenge 28 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a la 1. Dilluns 29 de juny, de 6 de la tarda a 1 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Cada dia, de 7 a 8, tindrà lloc l'hora tranquil·la, sense música ni llums a les atraccions, o com a mesura inclusiva per facilitar l'accés al recinte de persones amb hipersensibilitat sensorial. Per facilitar la tornada a casa del veïnat dels barris abrerencs, s'amplia l'horari del bus les nits el divendres 26, el dissabte 27 i el diumenge 28 de juny, que serà gratuït. Podeu consultar els horaris al programa de Festa Major.
0: Abrera Informació, l'agenda, especial Festa Major.
1: I recordem que fins al dilluns, dia 29 inclòs, romandrà tallat el trànsit de vehicles dels carrers Rosers, Martorell i Rambla del Torrentet, així com de qualsevol carrer on es desenvolupi algun acte o activitat de festa. Es recomana seguir en tot moment les indicacions de la policia local o el personal de protecció civil i utilitzar els recorreguts alternatius fixats. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
3: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
4: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
6: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
5: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
6: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
7: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
9: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
3: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
9: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
10: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
11: Cada diumenge a les 10 de la nit, a Ràdio Abrera, Don't Stop Dancing. Les novetats, el dance, els número 1, les sessions non-stop i, sobretot, molt de ritme. Recorda, cada diumenge a les 10 de la nit amb José Antonio Castillo, dues hores en el millor dance a Ràdio Abrera i també a radioabrera.cat.
12: Don't Stop Dancing. Si no te gusta, te devolvemos el dinero.
11: I a Facebook segueix-nos a Don't Stop Dancing.
13: Passa el cap de setmana amb Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música i la informació que més t'interessa. Sintonitza'ns al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.
14: Aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres.
13: També a l'estiu.
15: També a l'estiu.
13: Ràdio Abrera.

0: Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

que es diu Ràdio Brera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Brera.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A Abrera, tots i totes contribuïm a crear una festa major lliure de sexisme.
1: Molestar no és lligar, és assetjar. Convidar una copa no dona dret d'accés al cos de ningú. L'alcohol no és excusa, de cap manera s'abusa. Insultar, fer bromes o acudits en relació al gènere o a la diversitat sexual no fa cap gràcia. És una agressió que cal parar.
0: I recorda, si les teves amistats es passen, posa límits. Si presencies o pateixes una agressió, no callis, no la toleris. Si et cal ajuda immediata, dirigeix-te al punt lila de les festes joves, truca a emergències al 112 o al telèfon gratuït contra la violència masclista 900 900 120.
1: Abrera, lliure de sexisme.
0: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació ha augmentat a 9 els espanyols morts pels terratrèmols de Veneçuela. Són 3 víctimes mortals més respecte a l'anterior balanç. En paral·lel, Exteriors ha actualitzat la xifra i parla ara de 131 espanyols desapareguts i 14 localitzats sota les runes d'edificis afectats pel devastador doble sisme de magnitud 7,5 i 7,2. El Ministeri, liderat per José Manuel Álvarez, insisteix que estan obertes totes les línies d'emergència consular que es poden consultar a través de les xarxes socials del Ministeri i a l'ambaixada a Caracas, i demana als espanyols que estiguin a Veneçuela que les utilitzin. I aquí a casa nostra, les xifres de desnonaments a Catalunya de moment es mantenen estables, tot i la caiguda de la moratòria a principis d'any. Segons dades del Consell General del Poder Judicial, publicades el 22 de juny, durant el primer trimestre del 2026, a Catalunya s'han executat 921 desallotjaments, el que suposa una baixada del 55,5% respecte al mateix període del 2025. Les dades constaten, això sí, que Catalunya continua liderant el rànquing de llançaments, seguida del País Valencià amb 741 i de la Comunitat de Madrid amb 582. I en l'àmbit judicial, l'Audiència de Barcelona jutjarà a partir de dimarts els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més de 3 excàrrecs més, pel retard en la vacunació contra la Covid als policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya. El judici s'allargarà en diverses jornades fins al 15 de juliol. La Fiscalia els acusa de prevaricació i els demana 12 anys d'inhabilitació perquè no puguin exercir cap càrrec públic. I en l'àmbit de successos, la policia municipal de Girona ha detingut un home de 23 anys, veí de la ciutat, com a presumpte autor d'un delicte de resistència i desobediència als agents de l'autoritat després de fugir d'un control al barri de Sant Narcís. El conductor va fer cas omís de les indicacions dels agents i va fugir durant la persecució. La policia va xocar contra un tercer turisme. El fugitiu s'hauria amagat baix d'una furgoneta, tal com va avisar el treballador d'un taller, i els agents el van acabar localitzant, tot i que l'home no va voler sortir, va oposar resistència, encara que finalment va acabar sent detingut. I tanquem amb els esports, parlem de ciclisme. Mireia Benito es proclama campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. Es va imposar a la prova en ruta disputada a Sabiñánigo i dijous ja es va imposar també a la contrarrellotge, en aquest cas per quarta vegada consecutiva, fent així un doblet històric en aquests campionats nacionals. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez, especial Festa Major.
3: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
0: Abrera Informació, l'agenda, especial Festa Major.
4: Diumenge, 28 de juny.
3: L'horari dels patis oberts a l'Escola Ernest Lluch serà de 9 a 2. De 10 a 1 hi haurà festa flamenca al Casal de la Gent Gran. A les 12 s'inaugurarà el parc de Montserrat Fusalba i Domènec al carrer del Mig. A 2:15 a la plaça de Rafael Casanova hi haurà festa Holi. I al migdia, l'Escola Ernest Lluch tindrà lloc el lliurament de premis i dinar del concurs de pesca de Festa Major. De 6 a 8, el centre polivalent acollirà disco divers. A les 7 hi haurà exhibició de ball de les Joventudes Rocilleres d'Abrera a la plaça del Doctor Trueta, els Castellers al parc de l'estació, i una audició de sardanes a la plaça de Pau Casals amb la col·laboració de les escoles del municipi. A un quart de 9 del vespre, al parc de l'estació hi haurà lectura del manifest LGTBI, seguida de l'impro show especial LGTBI. I la gran actuació de la nit arribarà a 2:15 al parc de Can Morral amb el concert de Miqui Núñez, seguit de la festa DJ Estiu a la Fresca.
0: Abrera Informació, l'agenda, especial Festa Major.
4: Dilluns, 29 de juny.
3: L'horari dels patis oberts a l'Escola Ernest Lluch és de 9 a 2. A les 12 del migdia es farà la missa de Festa Major a l'església de Sant Pere d'Abrera, seguit d'un concert vermut amb The Sid Jazz a l'hort de la parròquia. A 6:45 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari de l'espectacle familiar El misteri de les bombolles. A les 7 es disputarà un torneig de futbol al pati de l'Escola Ernest Lluch i al parc de l'estació hi haurà Tardeo Rumbero. A 7:45, l'auditori del centre polivalent projectarà la pel·lícula Atropia dins el cicle del cineclub Maruja Torres d'Abrera, i la cloenda de la Festa Major arribarà a les 11 de la nit amb el castell de focs de Fira Festa al parc de Can Morral, i a 12:45, nit de veneres i rom cremat a la plaça de Pau Casals amb el grup Porvo.
0: Abrera Informació, l'agenda, Especial Festa Major.
3: Finalment, parlem de les exposicions que es podran veure aquests dies a Abrera. La mostra pictòrica del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que es podrà veure del dijous 25 de juny al dilluns dia 29, de 6:15 a 9:15 a la Casa de Cultura. I l'exposició sobre els cineclubs El públic s'organitza, que es podrà veure a l'espai artístic Pere Torres d'Abrera del dissabte 27 al dilluns 29 de juny en horari de matins de 10 a 1 i les tardes de 5 a 8. Durant el mes de juliol, la mostra també es podrà visitar tots els dissabtes de 10 a 1.
0: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
3: Les atraccions infantils de la Festa Major d'Abrera estan situades al recinte Firal, al final de la Rambla del Torrentet, davant del Mercat Municipal. Els horaris d'obertura són els següents. Diumenge 28 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a la 1. Dilluns 29 de juny, de 6 de la tarda a 1 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Cada dia, de 7 a 8, tindrà lloc l'hora tranquil·la, sense música ni llums a les atraccions o com a mesura inclusiva per facilitar l'accés al recinte de persones amb hipersensibilitat sensorial. Per facilitar la tornada a casa del veïnat dels barris abrerencs, s'amplia l'horari del bus les nits el divendres 26, el dissabte 27 i el diumenge 28 de juny, que serà gratuït. Podeu consultar els horaris al programa de Festa Major.
0: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
3: I recordem que fins al dilluns, dia 29 inclòs, romandrà tallat el trànsit de vehicles dels carrers Rosers, Martorell i Rambla del Torrentet, així com de qualsevol carrer on es desenvolupi algun acte o activitat de festa. Es recomana seguir en tot moment les indicacions de la policia local o el personal de protecció civil i utilitzar els recorreguts alternatius fixats. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
5: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
6: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
7: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
8: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una Festa Major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
7: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
8: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
9: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
10: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
11: ¿Qué horas son, mi corazón?
12: Hora 23.
13: Te lo dije bien.
14: Permanece la escucha.
15: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
12: Hora 23.
15: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
12: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
15: A Ràdio Abrera, Hora 23.
16: Ràdio Reloj.
17: 12 de la noche en La Habana,
16: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
17: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
18: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
19: DJ Rufo te trae la mejor sesión de música máquina de los 90.
13: los temazos de siempre.
14: Las mejores melodías.
19: Y muy buen rollo.
20: Y muy buen rollo.
21: Todos los sábados de 10 a 11 de la noche en Radio Obrera.
22: Déjate llevar por el sonido Remember de DJ Rufo.
23: Déjate llevar por el sonido Remember de DJ Rufo.
24: Sonido Remember.
25: Radio Obrera.
26: Radio Obrera.
27: Marquem la diferència.
28: Aquest estiu no et sucarrimis les orelles. Escolta Radio Obrera.

0: punto.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
1: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A Abrera, tots i totes contribuïm a crear una festa major lliure de sexisme.
1: Molestar no és lligar, és assetjar. Convidar una copa no dona dret d'accés al cos de ningú. L'alcohol no és excusa, de cap manera s'abusa. Insultar, fer bromes o acudits en relació al gènere o a la diversitat sexual no fa cap gràcia. És una agressió que cal parar.
0: I recorda, si les teves amistats es passen, posa límits. Si presencies o pateixes una agressió, no callis, no la toleris. Si et cal ajuda immediata, dirigeix-te al punt lila de les festes joves. Truca a emergències al 112 o al telèfon gratuït contra la violència masclista 900 900 120.
1: Abrera, lliure de sexisme.
0: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu. Baby.

0: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
1: Vols més clients? Vols més visibilitat?
2: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
1: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
2: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
2: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
3: Si aquest estiu vols gaudir de la millor música i tota la informació, ja saps quina és la teva opció. Ràdio Abrera.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe. I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots. Descarrega't la nostra aplicació. Disponible per Android i iOS. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

Hola a tothom, sóc el Miqui Núñez i em passo per aquí per recordar-vos que el dia 28 de juny, a les 10:30 de la nit, al Parc de Can Morral d'Abrera, estarem celebrant la festa major amb tots i totes vosaltres, així que us hi esperem. Sí, yeah.

0: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
1: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.
2: Yo que pensaba que estaría mal, en cambio no, ya ahora lo he entendido. Que hoy es mi...
1: Ràdio Abrera.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha explicat que avui ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz el primer avió amb ciutadans repatriats des de Venezuela després del doble terratrèmol que ha afectat el país sud-americà. En concret, en aquest avió s'han repatriat 96 persones, de les quals 76 són ciutadans espanyols. Els altres 20 corresponen a altres nacionalitats com França, Itàlia, Portugal, Bèlgica, Venezuela i Argentina. A més, Exteriors ha elevat a 9 els espanyols morts per aquest doble sisme, 3 més que en l'últim balanç. Pel que fa als desapareguts, són 131 de nacionalitat espanyola, mentre que 14 estan localitzats sota les runes d'edificis afectats. I en plana de successos, un cetaci ha aparegut mort aquest matí a la platja de l'Almadrava de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, segons ha informat Protecció Civil. La presència de l'animal ha obligat a aixecar bandera vermella i prohibir el bany a la platja. I d'altra banda, un total de 4.544 aspirants s'han presentat avui a les proves per accedir a una plaça pública, representant el 67,63% del total de persones convocades, que era de poc més de 6.700, tal com han informat fonts del Departament de Presidència. Lleida ha estat la demarcació amb un percentatge més alt d'assistència, amb més del 70%, seguida de Barcelona, Girona i, per últim, Tarragona, amb un percentatge proper al 65%. Les proves han començat a les 9 i 10 minuts, 5 minuts abans del previst, després del retard de 40 minuts que hi va haver en les d'ahir dissabte, perquè els exàmens van arribar amb 15 minuts de demora en alguns punts de Barcelona i les proves havien de començar simultàniament a tots els punts. Seguim parlant de successos. L'home mort presumptament a mans de la seva parella a Manresa era el bomber del grup d'actuacions especial Albert Santa Maria, natural de Sant Pedro, a la comarca del Baix, és destinat al Parc de Valls i durant molts anys vinculat al Parc de Terrassa. Santa Maria, de 46 anys, va morir al febrer a l'hospital i els Mossos d'Esquadra han detingut 4 mesos després la dona, de 41 anys, per estar relacionada amb la mort violenta. Com diem, la dona va ser detinguda el passat dijous 25 de juny a Sant Salvador de Guardiola i ja ingressat a presó provisional comunicada i sense fiança, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I seguim amb l'àmbit judicial, perquè l'Audiència de Barcelona jutjarà a partir de dimarts els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més de 3 excàrrecs més, pel retard en la vacunació contra la Covid als policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya. I acabem amb els esports, recordant el doblet del campionat femení de ciclisme en ruta per part de Mireia Benito. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez, especial Festa Major.
5: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
1: Abrera Informació, l'agenda, especial Festa Major.
6: Diumenge 28 de juny.
5: L'horari dels patis oberts a l'Escola Ernest Lluch serà de 9 a 2. De 10 a 1 hi haurà festa flamenca al Casal de la Gent Gran. A les 12 s'inaugurarà el parc de Montserrat Fusalba i Domènec al carrer del Mig. A 2:15 a la plaça de Rafael Casanova hi haurà festa Holi. I al migdia a l'Escola Ernest Lluch tindrà lloc el lliurament de premis i dinar del concurs de pesca de Festa Major. De 6 a 8 el centre polivalent acollirà disco divers. A les 7 hi haurà exhibició de ball de les Joventudes Rocilleres d'Abrera a la plaça del Doctor Trueta, als Castellers, al Parc de l'Estació, i una audició de sardanes a la plaça de Pau Casals amb la col·laboració de les escoles del municipi. A un quart de 9 del vespre, al Parc de l'Estació hi haurà lectura del manifest LGTBI, seguida de l'improshow especial LGTBI. I la gran actuació de la nit arribarà a 10:45 al Parc de Can Morral amb el concert de Miqui Núñez, seguit de la festa DJ Estiu a la Fresca.
1: Abrera Informació, l'agenda, especial Festa Major.
6: Dilluns, 29 de juny.
5: L'horari dels patis oberts a les L'Escola Ernest Lluch és de 9 a 2. A les 12 del migdia es farà la missa de Festa Major a l'església de Sant Pere d'Abrera, seguit d'un concert vermut amb de Sitges a l'hort de la parròquia. A 6:45 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari de l'espectacle familiar El Misteri de les Bombolles. A les 7 es disputarà un torneig de futbol al pati de l'Escola Ernest Lluch i al parc de l'Estació hi haurà Tardeo Rumbero. A 7:45, l'audició l'Auditori del Centre Polivalent projectarà la pel·lícula Atropia dins el cicle del Cineclub Maruja Torres d'Abrera i la cloenda de la Festa Major arribarà a les 11 de la nit amb el castell de focs de Fira Festa al Parc de Can Morral i a 11:45 nit d'havaneres i rom cremat a la plaça de Pau Casals amb el grup Porvo.
1: Abrera Informació, l'agenda, especial Festa Major.
5: Finalment, parlem de les exposicions que es podran veure aquests dies a Abrera. La mostra pictòrica del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que es podrà veure del dijous 25 de juny al dilluns dia 29, de 6:45 a 9:15 a la Casa de Cultura, i l'exposició sobre els cineclubs El Públic s'organitza, que es podrà veure a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera del dissabte 27 al dilluns 29 de juny en horari de matins de 10:00 a 1:00 i les tardes de 5:00 a 8:00. Durant el mes de juliol, la mostra també es podrà visitar tots els dissabtes de 10:00 a 1:00.
1: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
5: Les atraccions infantils de la Festa Major d'Abrera estan situades al recinte firal, al final de la Rambla del Torrentet, davant del Mercat Municipal. Els horaris d'obertura són els següents. Diumenge 28 de juny, de 6 de la tarda a 1:45 de la matinada, amb aturada de la música a 1:00. Dilluns 29 de juny, de 6 de la tarda a 1:00 de la matinada, amb aturada de la música a 1:45. Cada dia, de 7 a 8, tindrà lloc l'hora tranquil·la, sense música ni llums a les atraccions o com a mesura inclusiva per facilitar l'accés al recinte de persones amb hipersensibilitat sensorial. Per facilitar la tornada a casa del veïnat dels barris abrerencs, s'amplia l'horari del bus les nits el divendres 26, el dissabte 27 i el diumenge 28 de juny, que serà gratuït. Podeu consultar els horaris al programa de Festa Major.
1: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
5: I recordem que fins al dilluns, dia 29 inclòs, romandrà tallat el trànsit de vehicles dels carrers Rosers, Sant Martorell i Rambla del Torrentet, així com de qualsevol carrer on es desenvolupi algun acte o activitat de festa. Es recomana seguir en tot moment les indicacions de la policia local o el personal de protecció civil i utilitzar els recorreguts alternatius fixats. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
3: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
7: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
8: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
9: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
8: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
9: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
10: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
1: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
5: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.

Ràdio Obrera, la ràdio del cap de setmana. Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Abrera estem de festa. Siguem cívics. Gaudim de la nostra festa major amb respecte i civisme.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
2: El cap de setmana

aquesta calor em ve de gust escoltar Ràdio Obrera.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Una ràdio única, una ràdio diferent, la teva ràdio, Ràdio Obrera.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
1: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la Festa Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les

0: sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
1: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Per Sant Pere, Festa Abrera, del 25 al 29 de juny. T'hi esperem!
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una. Us parla Eduard París. Dues persones han mort aquest matí en un xoc al Poble Nou de Barcelona provocat per un conductor temerari, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. El sinistre s'ha produït pels voltants de les 10 del matí a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià i, segons les primeres informacions, la policia ha estat alertada que un vehicle estava circulant de forma temerària per la zona i s'ha iniciat una persecució a gran velocitat. El vehicle ha acabat xocant contra un altre turisme aturat en un semàfor. Els dos morts són, en aquest cas, els dos conductors dels dos vehicles. I d'altra banda, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha explicat que avui ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz del primer avió amb ciutadans repatriats des de Venezuela després del doble terratrèmol que ha afectat el país sud-americà. En concret, en aquest avió s'han repatriat 96 persones, de les quals 76 són ciutadans espanyols. Els altres 20 corresponen a altres nacionalitats com França, Itàlia, Portugal, Bèlgica o Eslovàquia. A més, Exteriors ha elevat a 9 els espanyols morts per aquest doble terratrèmol, 3 més que en l'anterior balanç. Pel que fa als desapareguts, són 131 en total de nacionalitat espanyola, mentre que 14 estan ja localitzats sota les runes d'edificis afectats. I d'altra banda, l'Audiència de Barcelona jutjarà a partir de dimarts els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més de 3 excàrrecs més pel retard en la vacunació contra la Covid als policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya. El judici s'allargarà en diverses jornades fins al 15 de juliol i la Fiscalia, que els acusa de prevaricació, demana 12 anys d'inhabilitació. I d'altra banda, un cetaci ha aparegut aquest matí mort a la platja de l'Almadrava de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Segons la informació de Protecció Civil, la presència de l'animal ha obligat a aixecar la bandera vermella i prohibir el bany a la platja. I un total de 4.544 aspirants s'han presentat avui a les proves per accedir a una plaça pública, representant el 67% del total de persones convocades, que era d'unes 6.700, tal com ha informat el Departament de Presidència. Lleida ha estat la demarcació amb un percentatge més alt d'assistència, seguida de Barcelona, Girona i, en quart lloc, de Tarragona. Els exàmens avui han començat a les 9 i 10 minuts, 5 minuts abans del que estava previst, després de que ahir es patís un retard de 40 minuts per la demora en alguns punts de Barcelona, ja que les proves havien de començar simultàniament a tots els punts. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'agenda. Amb Benabel Gómez. Especial Festa Major.
3: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
0: Abrera Informació. L'agenda. Especial Festa Major.
4: Diumenge 28 de juny.
3: L'horari dels patis oberts a l'Escola Ernest Lluch serà de 9 a 2. Al migdia, l'Escola Ernest Lluch tindrà lloc el lliurament de premis i dinar del concurs de pesca de Festa Major. De 6 a 8, el Centre Polivalent acollirà Disco Divers. A les 7 hi haurà exhibició de ball de les Joventudes Rocilleres d'Abrera a la plaça del Doctor Trueta, als Castellers, al Parc de l'Estació, i una audició de sardanes a la plaça de Pau Casals amb la col·laboració de les escoles del municipi. A un quart de 9 del vespre, al Parc de l'Estació hi haurà lectura del manifest LGTBI, seguida de l'improshow especial LGTBI. I la gran actuació de la nit arribarà a 2:15 al Parc de Can Morral amb el concert de Miqui Núñez, seguit de la festa DJ Estiu a la Fresca.
0: Abrera Informació. L'agenda. Especial Festa Major.
4: Dilluns 29 de juny.
3: L'horari dels patis oberts a l'Escola Ernest Lluch és de 9 a 2. A les 12 del migdia es farà la missa de Festa Major a l'església de Sant Pere d'Abrera, seguit d'un concert vermut amb desitges a l'hort de la parròquia. A 6:45 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari de l'espectacle familiar El Misteri de les Bombolles. A les 7 es disputarà un torneig de futbol al pati de l'Escola Ernest Lluch i al parc de l'estació hi haurà Tardeo Rumbero. A 8:15, l'auditori del Centre Polivalent projectarà la pel·lícula Atropia dins el cicle del Cineclub Maruja Torres d'Abrera. I la cloenda de la Festa Major arribarà a les 11 de la nit amb el castell de focs de fi de festa al parc de Can Morral. I a 12:15, nit de veneres i rom cremat a la plaça de Pau Casals amb el grup Porvo.
0: Abrera Informació. L'agenda. especial Festa Major.
3: Finalment, parlem de les exposicions que es podran veure aquests dies a Abrera. La mostra pictòrica del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que es podrà veure del dijous 25 de juny al dilluns dia 29, de 6:15 a 9:15 a la Casa de Cultura. I l'exposició sobre els cineclubs El públic s'organitza, que es podrà veure a l'espai artístic Pere Torres d'Abrera del dissabte 27 al dilluns 29 de juny en horari de matins de 10 a 1 i les tardes de 5 a 8. Durant el mes de juliol, la mostra també es podrà visitar tots els dissabtes de 10 a 1.
0: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
3: Les atraccions infantils de la Festa Major d'Abrera estan situades al recinte Firal, al final de la Rambla del Torrentet, davant del Mercat Municipal. Els horaris d'obertura són els següents. Diumenge 28 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a la 1. Dilluns 29 de juny, de 6 de la tarda a 1 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Cada dia, de 7 a 8, tindrà lloc l'hora tranquil·la, sense música ni llums a les atraccions o com a mesura inclusiva per facilitar l'accés al recinte de persones amb hipersensibilitat sensorial. Per facilitar la tornada a casa del veïnat dels barris abrerencs, s'amplia l'horari del bus les nits el divendres 26, el dissabte 27 i el diumenge 28 de juny, que serà gratuït. Podeu consultar els horaris del programa de Festa Major.
0: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
3: I recordem que fins al dilluns, dia 29 inclòs, romandrà tallat el trànsit de vehicles dels carrers Rosers, Martorell i Rambla del Torrentet, així com de qualsevol carrer on es desenvolupi algun acte o activitat de festa. Es recomana seguir en tot moment les indicacions de la policia local o el personal de protecció civil i utilitzar els recorreguts alternatius fixats. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
5: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
6: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
7: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
8: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
7: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
8: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
9: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
10: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40, el programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
11: Cocodril Club.
12: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
11: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
13: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
14: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
10: A Ràdio Abrera no marxem de cap de setmana. Els dissabtes i diumenges t'acompanyem amb la millor música i tota la informació. Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: A Abrera, tots i totes contribuïm a crear una festa major lliure de sexisme.
1: Molestar no és lligar, és assetjar. Convidar una copa no dona dret d'accés al cos de ningú. L'alcohol no és excusa, de cap manera s'abusa. Insultar, fer bromes o acudits en relació al gènere o a la diversitat sexual no fa cap gràcia. És una agressió que cal parar.
0: I recorda, si les teves amistats es passen, posa límits. Si presencies o pateixes una agressió, no callis, no la toleris. Si et cal ajuda immediata, dirigeix-te al punt lila de les festes joves. Truca a emergències al 112 o al telèfon gratuït contra la violència masclista 900 900 120.
1: Abrera, lliure de sexisme.
0: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
2: Siguis on siguis, Ràdio Abrera t'acompanya durant el cap de setmana amb la millor selecció musical pensada per tu. Amb la informació més propera. 107.9 FM, radioobrera.cat i aplicacions mòbils. Ràdio Abrera, amb

0: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
1: Vols més clients? Vols més visibilitat?
2: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
1: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
2: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
2: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
3: Tenim la fórmula perfecta
4: per gaudir de l'estiu. Ràdio Abrera.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: and breaking through.
1: Ràdio Abrera.
2: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu en un xoc al Poblenou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia.
4: El sinistre s'ha produït pels voltants de les 10 del matí a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. Les dues víctimes són els conductors dels vehicles.
2: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
5: Bon dia, Eduard.
2: Comencem parlant de dades del 2025, que en aquest cas tornen a encendre les alarmes en matèria de LGTBI-fòbia a Catalunya, i és que les incidències no paren de créixer i superen de nou les 300 en un sol any.
4: Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització.
2: Canviem de tema perquè Barcelona donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle.
4: D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial una setmana abans de l'arribada del Tour de França.
2: I en plana política, l'exvicepresident José Montilla assegura que no posaria la mà al foc ni per l'exvicepresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni tan sols per ell mateix.
4: Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten el PSOE, i en especial a l'expresident del govern espanyol.
2: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
6: Hola, què tal? Hem tornat a tenir una nit difícil dormir, sobretot a tota la costa catalana, amb unes mínimes que amb prou feines han baixat dels 24 a 25 graus, sobretot al Pla de Barcelona i també a punts del Maresme. Amb un matí que ha estat molt assolellat, hem tingut l'arribada de molts núvols alts i prims per les comarques de Lleida i també de les Terres de l'Ebre. A aquestes hores del migdia les temperatures tornen a ser càlides a l'interior de les comarques de Girona i també de la Catalunya central, i fins a primeres hores de la tarda esperem arribar als 38 a 40 graus al Pla de Lleida. La tarda tornarà a ser càlida al conjunt del país, però haurem d'estar pendents de ruixats que aniran lliscant per la franja de Ponent i que també afectaran el Pirineu més occidental. Compte, perquè podran descarregar amb intensitat acompanyats de tempesta i podrien fer-ho amb calamarsa o pedra, sobretot a la zona de l'Aran i dels dos Pallars també de l'Alta Ribagorça. Algun ruixat esporàdic també es deixarà veure al Pirineu més central. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
2: I en els esports, en bàsquet, en marxa des d'un quart d'una al partit de la selecció catalana que s'enfronta al Regne Unit. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
1: Abrera Informació. L'agenda. Amb Anabel Gómez. Especial Festa Major.
7: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
1: Abrera Informació. L'agenda. Especial Festa Major.
8: Diumenge 28 de juny.
7: De 6 a 8, el Centre Polivalent acollirà Disco Divers. A les 7 hi haurà exhibició de ball de les Joventudes Rocilleres d'Abrera a la plaça del Doctor Trueta, als Castellers, al Parc de l'Estació, i una audició de sardanes a la plaça de Pau Casals amb la col·laboració de les escoles del municipi. A un quart de 9 del vespre, al Parc de l'Estació hi haurà lectura del manifest LGTBI, seguida de l'impro show especial LGTBI. I la gran actuació de la nit arribarà a 2:15 al Parc de Can Morral amb el concert de Miqui Núñez, seguit de la festa DJ Estiu a la Fresca.
1: Abrera Informació. L'agenda. Especial Festa Major.
8: Dilluns, 29 de juny.
7: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc és de 9 a 2. A les 12 del migdia es farà la missa de Festa Major a l'església de Sant Pere d'Abrera, seguit d'un concert vermut d'Amb de Sitges a l'hora de la parròquia. A 6:45 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari de l'espectacle familiar El Misteri de les Bombolles. A les 7 es disputarà un torneig de futbol al pati de l'escola Ernest Lluc i al parc de l'Estació hi haurà Tardeo Rumbero. A 7:45, l'auditori del Centre Polivalent projectarà la pel·lícula Atropia dins el cicle del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, i la cloenda de la Festa Major arribarà a les 11 de la nit amb el castell de focs de Fira Festa al parc de Can Morral, i a 12:15, nit de veneres i rom cremat a la plaça de Pau Casals amb el grup Porvo.
1: Abrera Informació. L'agenda. especial Festa Major.
7: Finalment, parlem de les exposicions que es podran veure aquests dies a Abrera. La mostra pictòrica del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que es podrà veure del dijous 25 de juny al dilluns dia 29, de 6:15 a 9:15 a la Casa de Cultura. I l'exposició sobre els cineclubs El públic s'organitza, que es podrà veure a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera del dissabte 27 al dilluns 29 de juny en horari de matins de 10 a 1 i les tardes de 5 a 8. Durant el mes de juliol, la mostra també es podrà visitar tots els dissabtes de 10 a 1.
1: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
7: Les atraccions infantils de la Festa Major d'Abrera estan situades al recinte firal, al final de la Rambla del Torrentet, davant del Mercat Municipal. Els horaris d'obertura són els següents. Diumenge 28 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a la 1. Dilluns 29 de juny, de 6 de la tarda a 1 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Cada dia, de 7 a 8, tindrà lloc l'hora tranquil·la, sense música ni llums a les atraccions o com a mesura inclusiva per facilitar l'accés al recinte de persones amb hipersensibilitat sensorial. Per facilitar la tornada a casa del veïnat dels barris abrerencs, s'amplia l'horari del bus les nits el divendres 26, el dissabte 27 i el diumenge 28 de juny, que serà gratuït. Podeu consultar els horaris al programa de Festa Major.
1: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
7: I recordem que fins al dilluns, dia 29 inclòs, romandrà tallat el trànsit de vehicles dels carrers Roser, Sant Martorell i Rambla del Torrentet, així com de qualsevol carrer on es desenvolupi algun acte o activitat de festa. Es recomana seguir en tot moment les indicacions de la policia local o el personal de protecció civil i utilitzar els recorreguts alternatius fixats. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
5: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
3: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
9: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una Festa Major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
3: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
9: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
10: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
11: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
12: I me pregunto si pudiera ser
11: amb tots els èxits del panorama nacional.
12: Quiero

0: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
1: Big Friday on Air.
2: Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más, se arregla todo.
1: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Big Friday on Air. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio... El cap de setmana a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Marquem la diferència.
3: Volem que aquest sigui el millor estiu de la teva vida. Ràdio Abrera.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Hola a tothom, sóc el Miqui Núñez i em passo per aquí per recordar-vos que el dia 28 de juny, a les 10:30 de la nit, al Parc de Can Morral d'Abrera, estarem celebrant la festa major amb tots i totes vosaltres, així que us hi esperem.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
1: Envia'ns els teus comentaris.
2: I posa't al dia amb les notícies que més interessen.
0: Radiorea.cat. Connecta't a nosaltres.
1: Connecta't a nosaltres.
0: I descarrega't també la nostra app. Radio Abrera. Marquem la diferència.

0: Abrera estem de festa. Siguem cívics. Gaudim de la nostra festa major amb respecte i civisme.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
2: Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu en un xoc al Poblenou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. El sinistre s'ha produït cap a les 9 a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. La policia ha estat alertada amb un vehicle amb matrícula francesa que estava circulant de forma temerària per la zona amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. El vehicle escàpula ha fugit en direcció contrària pel carrer Pallars fins que han vestit lateralment a l'altre vehicle a la confluència amb Fluvià. Com us dèiem, han mort els dos conductors i una tercera persona ha estat traslladada pel servei d'emergències mèdiques a un centre hospitalari. I l'expedició de 14 bombers de la Generalitat especialitzat en estructures col·lapsades ha arribat aquesta matinada a Veneçuela per col·laborar amb les tasques de rescat després dels terratrèmols d'aquest dimecres. Una tècnica de protecció civil completa l'equip que ha viatjat al llarg d'aquesta nit des de l'aeroport de Barajas. Concretament, els professionals han aterrat a València, capital de l'estat de Carabobo, i des d'allà viatgen en autobús fins a La Guaira, a uns 30 quilòmetres al nord de Caracas. Precisament en aquesta plana, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, a la va a 152 el nombre d'espanyols desapareguts per aquest doble terratrèmol, segons ha explicat en una entrevista a Ràdio Nacional Espanyola. L'anterior balanç era de 131 desapareguts i el nombre de ciutadans espanyols morts es manté en 9, mentre que 14 estan localitzats sobre les runes d'edificis. I canviem de terç i tornem a casa nostra. Avui és el dia contra la LGTBI-fòbia. Les dades del 2025 tornen a encendre les alarmes. Les incidències per aquest fet no deixen de créixer i ja superen de nou les 300 en un sol any. Una tendència que preocupa i que des de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia s'analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització. I canviem de terç i parlem de que Barcelona donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle. D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial, una setmana abans de l'arribada del Tour de França. I en plana de successos, aquest matí de diumenge ha aparegut una balena morta a la platja de l'Almadrava de Vandellós. L'animal ha estat retirat a la una del migdia amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora. El següent pas és descontaminar la platja abans de tornar a permetre el bany. Hi ha en esports, el partit entre la selecció catalana de bàsquet i el Regne Unit ha acabat amb victòria pels britànics. I en motociclisme, en marxa des de les dues de la cursa del MotoGP del Gran Premi dels Països Baixos, amb Marc Márquez, que ha sortit des de la setena posició. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació. L'agenda. Amb Anabel Gómez. Especial Festa Major.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
3: Abrera Informació. L'agenda. Especial Festa Major.
5: Diumenge, 28 de juny.
4: De 6 a 8, el Centre Polivalent acollirà Disco Divers. A les 7 hi haurà exhibició de ball de les Joventudes Rocilleres d'Abrera a la plaça del Doctor Trueta, els Castellers al Parc de l'Estació i una audició de sardanes a la plaça de Pau Casals amb la col·laboració de les escoles del municipi. A un quart de 9 del vespre, al Parc de l'Estació hi haurà lectura del manifest LGTBI, seguida de l'improshow especial LGTBI. I la gran actuació de la nit arribarà a 2:15 al Parc de Can Morral amb el concert de Miqui Núñez, seguit de la festa DJ Estiu a la Fresca.
3: Abrera Informació. L'agenda. Especial Festa Major.
5: Dilluns, 29 de juny.
4: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc és de 9 a 2. A les 12 del migdia es farà la missa de Festa Major a l'església de Sant Pere d'Abrera, seguit d'un concert vermut amb de Sitges a l'hora de la parròquia. A 2:15 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari de l'espectacle familiar El Misteri de les Bombolles. A les 7 es disputarà un torneig de futbol al pati de l'escola Ernest Lluc i al parc de l'estació hi haurà Tardeo Rumbero. A 8:15, l'auditori del Centre Polivalent projectarà la pel·lícula Atropia dins el cicle del Cineclub Maruja Torres d'Abrera i la cloenda de la Festa Major arribarà a les 11 de la nit amb el castell de focs de Fira Festa al parc de Can Morral i a 12:15, nit de veneres i rom cremat a la plaça de Pau Casals amb el grup Porvo.
3: Abrera Informació. L'agenda. especial Festa Major.
4: Finalment, parlem de les exposicions que es podran veure aquests dies a Abrera. La mostra pictòrica del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que es podrà veure del dijous 25 de juny al dilluns dia 29, de 6:15 a 9:15 a la Casa de Cultura. I l'exposició sobre els cineclubs El públic s'organitza, que es podrà veure a l'espai artístic Pere Torres d'Abrera del dissabte 27 al dilluns 29 de juny en horari de matins de 10 a 1 i les tardes de 5 a 8. Durant el mes de juliol, la mostra també es podrà visitar tots els dissabtes de 10 a 1.
3: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
4: Les atraccions infantils de la Festa Major d'Abrera estan situades al recinte firal, al final de la Rambla del Torrentet, davant del Mercat Municipal. Els horaris d'obertura són els següents. Diumenge 28 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a la 1. Dilluns 29 de juny, de 6 de la tarda a 1 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Cada dia, de 7 a 8, tindrà lloc l'hora tranquil·la, sense música ni llums a les atraccions o com a mesura inclusiva per facilitar l'accés al recinte de persones amb hipersensibilitat sensorial. Per facilitar la tornada a casa del veïnat dels barris abrerencs, s'amplia l'horari del bus les nits el divendres 26, el dissabte 27 i el diumenge 28 de juny, que serà gratuït. Podeu consultar els horaris al programa de Festa Major.
3: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
4: I recordem que fins al dilluns, dia 29 inclòs, romandrà tallat el trànsit de vehicles dels carrers Rosers, Martorell i Rambla del Torrentet, així com de qualsevol carrer on es desenvolupi algun acte o activitat de festa. Es recomana seguir en tot moment les indicacions de la policia local o el personal de protecció civil i utilitzar els recorreguts alternatius fixats. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
6: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
7: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
8: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una Festa Major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
7: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
8: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
9: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
10: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
11: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
10: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
12: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tots Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
13: Música i cultura de club de qualitat. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, J. Navarro, Anna Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros. szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.9 FM.
14: Ràdio Abrera, la millor forma de gaudir del teu cap de setmana.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
1: Vols més clients? Vols més visibilitat?
2: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
1: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
2: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
2: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu gorilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac de manera gratuïta a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
3: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
4: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
1: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la Festa Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una Festa Major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
0: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
1: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera. La música que t'agrada. T'agrada. T'agrada.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Els bombers de la Generalitat han rescatat un escalador a Saldes del Berguedà després de precipitar-se uns 20 metres al Pedraforca mentre feia la via Òmades. Els serveis d'emergència han rebut l'avís prop de les 10 i s'ha activat un helicòpter amb agents del grup d'actuacions especials i un metge del grup d'emergències mèdiques. Després d'una primera atenció sanitària al lloc dels fets, els professionals han immobilitzat i extret l'escalador. Posteriorment, el SEM l'ha traslladat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. I ens anem a Veneçuela, on han arribat a l'expedició de 14 bombers de la Generalitat especialitzats en estructures col·lapsades aquesta matinada per col·laborar amb les tasques de rescat després dels terratrèmols d'aquest dimecres. També hi ha anat una tècnica de protecció civil que completa aquest equip que ha viatjat al llarg d'aquesta nit des de l'aeroport de Barajas. Precisament el Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, el titular José Manuel Álvarez, ha elevat a 152 el nombre d'espanyols desapareguts pel doble terratrèmol que ha afectat Veneçuela, segons ha explicat en una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya. Hi ha en trànsit complicacions a les carreteres catalanes ja a aquesta hora, sobretot a l'AP7. A Vilafranca del Penedès, en sentit nord, hi ha un carril tallat a causa d'un accident. I també a Montornès, entre Montornès del Vallès i Montmeló, també un carril tallat en direcció, en aquest cas, Girona. Aquestes són les incidències més destacades ara mateix a aquestes hores a les carreteres catalanes. I aquest dia d'avui és el dia també contra la LGTBI-fòbia. Les dades del 2025 tornen a encendre les alarmes. Les incidències no deixen de créixer i ja superen de nou les 300 en un sol any. Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització. I parlem a que Barcelona donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans esdeveniments del segle. D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial una setmana abans de l'arribada del Tour de França. I el portaveu dels Comuns i alcaldable de Barcelona, en Comú a Barcelona, Gerardo Pizzarello, ha reclamat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, menys retòrica i més acció, si vol salvar la legislatura. En paral·lel, també, el portaveu dels Comuns ha criticat la via Starmer, que proposa Junts per substituir a Pedro Sánchez. I en cultura, el concert de Gustavo Dudamel i la Simfònica Juvenil de Veneçuela a l'Auditori de Barcelona s'ha ajornat per culpa del devastador doble terratrèmol precisament en aquest país. El recital estava previst el proper dimarts 7 de juliol dins el cicle Barcelona Clàssics. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez, especial Festa Major.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
3: Abrera Informació, l'agenda, especial Festa Major.
5: Diumenge, 28 de juny.
4: De 6 a 8, el Centre Polivalent acollirà Disco Divers. A les 7 hi haurà exhibició de ball de les Joventudes Rocilleres d'Abrera a la plaça del Doctor Trueta, als Castellers, al Parc de l'Estació, i una audició de sardanes a la plaça de Pau Casals amb la col·laboració de les escoles del municipi. A un quart de 9 del vespre, al Parc de l'Estació hi haurà lectura del manifest LGTBI, seguida de l'improshow especial LGTBI. I la gran actuació de la nit arribarà a 10:45 al Parc de Can Morral amb el concert de Miqui Núñez, seguit de la festa DJ Estiu a la Fresca.
3: Abrera Informació, l'agenda, especial Festa Major.
5: Dilluns, 29 de juny.
4: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc és de 9 a 2. A les 12 del migdia es farà la missa de Festa Major a l'església de Sant Pere d'Abrera, seguit d'un concert vermut d'Amb de Sitges a l'hora de la parròquia. A 6:45 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari de l'espectacle familiar El misteri de les bombolles. A les 7 es disputarà un torneig de futbol al pati de l'escola Ernest Lluc i al parc de l'estació hi haurà Tardeo Rumbero. A 7:45, l'auditori del Centre Polivalent projectarà la pel·lícula Atropia dins el cicle del Cineclub Maruja Torres d'Abrera i la cloenda de la Festa Major arribarà a les 11 de la nit amb el castell de focs de Fira Festa al parc de Can Morral. I a 12:45, nit de veneres i rom cremat a la plaça de Pau Casals amb el grup Porvo.
3: Abrera Informació, l'agenda,
5: especial Festa Major.
4: Finalment, parlem de les exposicions que es podran veure aquests dies a Abrera. La mostra pictòrica del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que es podrà veure del dijous 25 de juny al dilluns dia 29, de 6:15 a 9:15 a la Casa de Cultura, i l'exposició sobre els cineclubs El públic s'organitza, que es podrà veure a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera del dissabte 27 al dilluns 29 de juny en horari de matins de 10 a 1 i les tardes de 5 a 8. Durant el mes de juliol, la mostra també es podrà visitar tots els dissabtes de 10 a 1.
5: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
4: Les atraccions infantils de la Festa Major d'Abrera estan situades al recinte firal, al final de la Rambla del Torrentet, davant del Mercat Municipal. Els horaris d'obertura són els següents. Diumenge 28 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a la 1. Dilluns 29 de juny, de 6 de la tarda a 1 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Cada dia, de 7 a 8, tindrà lloc l'hora tranquil·la, sense música ni llums a les atraccions, o com a mesura inclusiva per facilitar l'accés al recinte de persones amb hipersensibilitat sensorial. Per facilitar la tornada a casa del veïnat dels barris abrerencs, s'amplia l'horari del bus les nits el divendres 26, el dissabte 27 i el diumenge 28 de juny, que serà gratuït. Podeu consultar els horaris al programa de Festa Major.
5: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
4: I recordem que fins al dilluns, dia 29 inclòs, romandrà tallat el trànsit de vehicles dels carrers Rosers, Martorell i Rambla del Torrentet, així com de qualsevol carrer on es desenvolupi algun acte o activitat de festa. Es recomana seguir en tot moment les indicacions de la policia local o el personal de protecció civil i utilitzar els recorreguts alternatius fixats. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
6: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
5: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
7: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
8: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic, i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una Festa Major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
7: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
8: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
9: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
10: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
3: Doncs la Lídia aprofitarà les vacances que té de mestra, però amb la sort que té, segur que allà on vagi hi haurà tempesta. I l'Òscar marxarà amb la gossa a no sé quin poble de merda. Ell diu que està fora de la vida i que no torna fins setembre.
4: La Xènia ja fa mesos que prepara la maleta, tenint més de 1.000 viatges, i és que no pot...

0: A Abrera, tots i totes contribuïm a crear una festa major lliure de sexisme.
1: Molestar no és lligar, és assetjar. Convidar una copa no dona dret d'accés al cos de ningú. L'alcohol no és excusa, de cap manera s'abusa. Insultar, fer bromes o acudits en relació al gènere o a la diversitat sexual no fa cap gràcia. És una agressió que cal parar.
0: I recorda, si les teves amistats es passen, posa límits. Si presencies o pateixes una agressió, no callis, no la toleris. Si et cal ajuda immediata, dirigeix-te al punt lila de les festes joves. Truca a emergències al 112 o al telèfon gratuït contra la violència masclista 900 900 120.
1: Abrera, lliure de sexisme.
0: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
2: Ràdio Abrera.
3: Ràdio Abrera.
2: Marquem la diferència.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!
2: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
2: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
3: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app. Disponible per Android i iOS.

Hola a tothom, sóc el Miqui Núñez i em passo per aquí per recordar-vos que el dia 28 de juny, a les 10:30 de la nit, al Parc de Can Morral d'Abrera, estarem celebrant la festa major amb tots i totes vosaltres, així que us hi esperem.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. El portaveu dels Comuns i alcaldable de Barcelona en Comú a Barcelona, Gerardo Pisarello, ha reclamat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, menys retòrica i més acció, si vol salvar la legislatura. L'escoltem.
3: I també que li exigim a Pedro Sánchez, sobretot, que no es limiti a resistir i a denunciar els cops judicials contra el govern, sinó que actuï de manera clara i amb sentit de l'urgència, per afiançar la plurinacionalitat, per derogar la llei Mordassa de manera immediata i molt especialment per protegir el dret a l'habitatge.

0: En paral·lel, el portaveu dels Comuns també ha criticat la via Starmer que proposa Junts per substituir a Pedro Sánchez. I per la seva banda, l'expresident de la Generalitat, José Montilla, assegura que no posaria la mà al foc ni per l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni per ell mateix. Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials al programa Ciutadella. Aquestes investigacions que afecten al PSOE i en especial a l'expresident del govern espanyol. Aquest programa el podreu seguir íntegre aquesta mateixa nit a la xarxa de televisions locals i a la xarxa més a 9:45. I avui és el Dia Internacional de l'Orgull i les dades del 2025 encenen les alarmes. Les incidències per LGTBI i fòbia a Catalunya no deixen de créixer i ja superen de nou les 300 en un sol any. Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI i fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització. Precisament durant aquests dies hi ha molts actes de reivindicació. Un d'ells al municipi de Rosselló, al Segrià, que acull avui l'espectacle de titella Superpower Woman de la companyia lletana La Pantomima. Aquest tracta d'un acte marcat en el Dia de l'Orgull, que es commemora, com us diem, aquest mateix diumenge. Des de Ràdio Rosselló, Maria Gateu.
1: A través de la mina viatjarem pels canvis familiars i les emocions que generen posant el focus en valors tan importants com l'acceptació, el respecte i el benestar de la mare en una relació sana. Es tracta d'una activitat familiar emmarcada en la celebració del Dia de l'Orgull LGTBIQ+, a Rosselló, tal com explica la regidora d'Igualtat, Paula Garrido.
2: És una obra molt visual que ens convida a reflexionar en família sobre el respecte, la igualtat i la importància de créixer en entorns sans i tolerants.
1: Un espectacle tendre i visual ideal per a petits i també per a grans, que tindrà lloc aquest diumenge a les 8 del vespre a les piscines municipals de Rosselló.
0: I en trànsit, ràpidament, repassem la situació actual, que sobretot problemes a l'AP7 en direcció Barcelona, entre Olèrdola i Santa Margarida i els Monjos, i també la C16 entre Cercs i Guardiola de Berguedà. On també podríem dir que a la C65 hi ha dificultats entre Llagostera i Santa Cristina d'Aro en direcció Girona. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació. L'agenda. Amb Anabel Gómez. Especial Festa Major.
5: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
4: Abrera Informació. L'agenda. Especial Festa Major.
6: Diumenge, 28 de juny.
5: De 6 a 8, el Centre Polivalent acollirà Disco Divers. A les 7 hi haurà exhibició de ball de les Joventudes Rocilleres d'Abrera a la plaça del Doctor Trueta, als Castellers, al Parc de l'Estació, i una audició de sardanes a la plaça de Pau Casals amb la col·laboració de les escoles del municipi. A un quart de 9 del vespre, al Parc de l'Estació hi haurà lectura del manifest LGTBI, seguida de l'improshow especial LGTBI. I la gran actuació de la nit arribarà a 10:45 al Parc de Can Morral amb el concert de Miqui Núñez, seguit de la festa DJ Estiu a la Fresca.
4: Abrera Informació, l'agenda, especial Festa Major,
6: dilluns 29 de juny.
5: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc és de 9 a 2. A les 12 del migdia es farà la missa de Festa Major a l'església de Sant Pere d'Abrera, seguit d'un concert vermut d'Amb de Sitges a l'hort de la parròquia. A 6:45 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari de l'espectacle familiar El Misteri de les Bombolles. A les 7 es disputarà un torneig de futbol al pati de l'escola Ernest Lluc i al parc de l'estació hi haurà Tardeo Rumbero. A 7:45, l'auditori del Centre Polivalent projectarà la pel·lícula Atropia dins el cicle del Cineclub Maruja Torres d'Abrera i la cloenda de la Festa Major arribarà a les 11 de la nit amb el castell de focs de Fira Festa al parc de Can Morral i a 12:45, nit de veneres i rom cremat a la plaça de Pau Casals amb el grup Porvo.
4: Abrera Informació, l'agenda, especial Festa Major.
5: Finalment, parlem de les exposicions que es podran veure aquests dies a Abrera. La mostra pictòrica del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que es podrà veure del dijous 25 de juny al dilluns dia 29, de 6:45 a 9:15 a la Casa de Cultura, i l'exposició sobre els cineclubs El Públic s'organitza, que es podrà veure a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera del dissabte 27 al dilluns 29 de juny en horari de matins de 10 a 1 i les tardes de 5 a 8. Durant el mes de juliol, la mostra també es podrà visitar tots els dissabtes de 10 a 1.
4: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
5: Les atraccions infantils de la Festa Major d'Abrera estan situades al recinte firal, al final de la Rambla del Torrentet, davant del Mercat Municipal. Els horaris d'obertura són els següents. Diumenge 28 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a la 1. Dilluns 29 de juny, de 6 de la tarda a 1 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Cada dia, de 7 a 8, tindrà lloc l'hora tranquil·la, sense música ni llums a les atraccions, o com a mesura inclusiva per facilitar l'accés al recinte de persones amb hipersensibilitat sensorial. Per facilitar la tornada a casa del veïnat dels barris ebrerencs, s'amplia l'horari del bus les nits el divendres 26, el dissabte 27 i el diumenge 28 de juny, que serà gratuït. Podeu consultar els horaris al programa de Festa Major.
4: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
5: I recordem que fins al dilluns, dia 29 inclòs, romandrà tallat el trànsit de vehicles dels carrers Roser, Sant Martorell i Rambla del Torrentet, així com de qualsevol carrer on es desenvolupi algun acte o activitat de festa. Es recomana seguir en tot moment les indicacions de la policia local o el personal de protecció civil i utilitzar els recorreguts alternatius fixats. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
4: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
7: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
8: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
9: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la Festa Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una Festa Major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
8: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
9: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
10: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
11: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
12: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
4: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
12: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. La informació més propera.
13: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktronica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.
14: Cada diumenge a les 10 de la nit, a Ràdio Abrera, Don't Stop Dancing. Les novetats, el dance, els número 1, les sessions non-stop i, sobretot, molt de ritme. Recorda, cada diumenge a les 10 de la nit amb José Antonio Castillo, dues hores en el millor dance a Ràdio Abrera i també a radioabrera.cat.
15: Don't Stop Dancing. Si no te gusta, te devolvemos el dinero.
14: I a Facebook segueix-nos a Don't Stop Dancing.
11: A Ràdio Abrera no marxem de cap de setmana. Els dissabtes i diumenges t'acompanyem amb la millor música i tota la informació. També a l'estiu, amb l'aplicació gratuïta de Ràdio Abrera, la ràdio en directe i a la carta a la teva butxaca.

0: Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: A Abrera estem de festa. Siguem cívics. Gaudim de la nostra festa major amb respecte i civisme.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
2: Passa el cap de setmana a Ràdio Abrera.

0: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
1: Vols més clients? Vols més visibilitat?
2: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
1: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
2: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
2: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
3: Aquest estiu,
4: Ràdio Abrera.
3: Ràdio Abrera.
4: Ràdio Abrera.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
4: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
3: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
4: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
3: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
4: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
3: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
5: Entre tots i totes, fem Abrera.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
1: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
0: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
1: Per Sant Pere, Festa Abrera, del 25 al 29 de juny. T'hi esperem!
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Barcelona donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle. Ara, durant la tarda, ha sigut la recepció oficial de l'Ajuntament de Barcelona, on ha parlat l'alcalde Jaume Collboni. L'escoltem.
3: L'arquitectura té una gran responsabilitat, perquè nosaltres aquí a Barcelona, des de fa generacions, concebem l'arquitectura com una política pública, com una autèntica política pública, com una eina per fer ciutat, per fer-la habitable. Perquè l'arquitectura no només transforma edificis, que us he de dir, sinó que transforma la vida de les persones.
2: D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial una setmana abans de l'arribada del Tour de França. I cap de setmana, que tot i tenir unes temperatures més baixes que el passat, segueixen sent temperatures fora de l'habitual. Per avui diumenge, això sí, s'esperen pluges al Pirineu. Ho repassem amb en Marc Jaureguizar. Molt bona tarda.
4: Hola, què tal? Aquest diumenge l'acabem sent una altra vegada una jornada molt càlida al conjunt del país amb unes temperatures

0: Temperatures que s'han enfilat per sobre dels 38-39 graus a punts com Lleida, la mateixa ciutat, 39 graus i mig, o Albesa, la Noguera, 38.8. A la resta, la tarda ha estat molt tranquil·la, molt assolellada, tot i que la zona del Pirineu més occidental han anat lliscant aquests ruixats que han afectat sobretot a la zona de l'Aran i de l'Alta Ribagorça. Demà dilluns al matí tornarà a ser molt tranquil, molt assolellat. Aquesta propera nit costarà una altra vegada de dormir, sobretot a la costa catalana. I a la tarda de demà dilluns els ruixats tornaran a aparèixer sobretot al Pirineu i Prepirineu, i compte, perquè puntualment inclús ho faran amb intensitat. Temperatures al migdia que es mantindran elevades. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu molt bona setmana.
1: I repassem el trànsit ara mateix. Les vies amb més complicació, la C-16 entre Cercs i Bagà en direcció precisament cap a Barcelona. També la C-35 entre Vidreres i Caldes de Malavella cap a l'enllaç de l'AP-7. A l'AP-7 ja entre Santa Margarida dels Monjos i Olèrdola en direcció Barcelona, 7 quilòmetres de retencions. També circulació intensa la C-65 entre Llagostera i Santa Cristina d'Aro en direcció Maçanet-Girona, i també circulació amb congestió la C-31 entre Santa Cristina d'Aro i Castell-Platja d'Aro amb 5 quilòmetres de congestió. Aquestes són les retencions més importants. Hi ha en cultura el concert de Gustavo Dudamel i la Simfònica Nacional Juvenil de Venezuela a l'Auditori de Barcelona s'ha ajornat per culpa del devastador doble terratrèmol a Venezuela. El recital està previst el pròxim dimarts 7 de juliol dins del cicle Barcelona Clàssics. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez, especial Festa Major.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
3: Abrera Informació, l'agenda, especial Festa Major.
5: Diumenge, 28 de juny.
4: De 6 a 8, el Centre Polivalent acollirà Disco Divers. A les 7 hi haurà exhibició de ball de les Joventudes Rocilleres d'Abrera a la plaça del Doctor Trueta, als Castellers, al Parc de l'Estació, i una audició de sardanes a la plaça de Pau Casals amb la col·laboració de les escoles del municipi. A un quart de 9 del vespre, al Parc de l'Estació hi haurà lectura del manifest LGTBI, seguida de l'improshow especial LGTBI. I la gran actuació de la nit arribarà a 10:45 al Parc de Can Morral amb el concert de Miqui Núñez, seguit de la festa DJ Estiu a la Fresca.
3: Abrera Informació, l'agenda, especial Festa Major.
5: Dilluns, 29 de juny.
4: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc és de 9 a 2. A les 12 del migdia es farà la missa de Festa Major a l'església de Sant Pere d'Abrera, seguit d'un concert vermut amb The Sid Jazz a l'hora de la parròquia. A 6:45 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari de l'espectacle familiar El misteri de les bombolles. A les 7 es disputarà un torneig de futbol al pati de l'escola Ernest Lluc, i al parc de l'Estació hi haurà Tardeo Rumbero. A 7:45, l'auditori del Centre Polivalent projectarà la pel·lícula Atropia dins el cicle del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, i la cloenda de la Festa Major arribarà a les 11 de la nit amb el castell de focs de Fira Festa al parc de Can Morral. I a 12:45, nit de veneres i rom cremat a la plaça de Pau Casals amb el grup Porvo.
3: Abrera Informació, l'agenda, especial Festa Major.
4: Finalment, parlem de les exposicions que es podran veure aquests dies a Abrera. La mostra pictòrica del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que es podrà veure del dijous 25 de juny al dilluns dia 29, de 6:45 a 9:15 a la Casa de Cultura. I l'exposició sobre els cineclubs El públic s'organitza, que es podrà veure a l'espai artístic Pere Torres d'Abrera del dissabte 27 al dilluns 29 de juny en horari de matins de 10 a 1 i les tardes de 5 a 8. Durant el mes de juliol, la mostra també es podrà visitar tots els dissabtes de 10 a 1.
3: Abrera Informació, l'agenda, especial Festa Major.
4: Les atraccions infantils de la Festa Major d'Abrera estan situades al recinte Firal, al final de la Rambla del Torrentet, davant del Mercat Municipal. Els horaris d'obertura són els següents: diumenge 28 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a la 1. Dilluns 29 de juny, de 6 de la tarda a 1 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Cada dia, de 7 a 8, tindrà lloc l'hora tranquil·la, sense música ni llums a les atraccions, o com a mesura inclusiva per facilitar l'accés al recinte de persones amb hipersensibilitat sensorial. Per facilitar la tornada a casa del veïnat dels barris abrerencs, s'amplia l'horari del bus les nits el divendres 26, el dissabte 27 i el diumenge 28 de juny, que serà gratuït. Podeu consultar els horaris al programa de Festa Major.
3: Abrera Informació, l'agenda, Especial Festa Major.
4: I recordem que fins al dilluns, dia 29 inclòs, romandrà tallat el trànsit de vehicles dels carrers Rosers, Martorell i Rambla del Torrentet, així com de qualsevol carrer on es desenvolupi algun acte o activitat de festa. Es recomana seguir en tot moment les indicacions de la policia local o el personal de protecció civil i utilitzar els recorreguts alternatius fixats. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
3: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
6: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
7: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segur i cohesionada.
8: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
7: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
9: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
10: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
11: ¿Qué horas son, mi corazón?
12: Hora 23.
13: Te lo dije bien.
14: Escucha.
12: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
15: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
16: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
17: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
18: Cocodril Club.
19: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
20: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639-78-30-38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

passa el cap de setmana amb Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música i la informació que més t'interessa. Sintonitza'ns al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: A Abrera, tots i totes contribuïm a crear una festa major lliure de sexisme.
1: Molestar no és lligar, és assetjar. Convidar una copa no dona dret d'accés al cos de ningú. L'alcohol no és excusa, de cap manera s'abusa. Insultar, fer bromes o acudits en relació al gènere o a la diversitat sexual no fa cap gràcia. És una agressió que cal parar.
0: I recorda, si les teves amistats es passen, posa límits. Si presencies o pateixes una agressió, no callis, no la toleris. Si et cal ajuda immediata, dirigeix-te al punt lila de les festes joves. Truca a emergències al 112 o al telèfon gratuït contra la violència masclista 900 900 120.
1: Abrera, lliure de sexisme.
0: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
2: Tant se val quins siguin els teus plans per aquest estiu. Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Radio Obrera.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu.
1: També a l'estiu.
0: Ràdio Abrera.
2: Pa' aquí un palacio, si no, te tengo en mi cama. El oro pierde su color, ya nada tiene su valor. Tengo de todo, pero sin ti no tengo nada.

0: sabes lo que te compré. Aroma Baby, mi amor. Muah.
1: Hola a tothom, sóc el Miqui Núñez i em passo per aquí per recordar-vos que el dia 28 de juny, a les 10:30 de la nit, al Parc de Can Morral d'Abrera, estarem celebrant la festa major amb tots i totes vosaltres, així que us hi esperem.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. Les carreteres catalanes acumulen retencions generalitzades coincidint amb l'operació tornada de Sant Joan. Precisament contactem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
3: Bona tarda. De moment a aquesta hora tenim nombrosos punts amb aturades, no són aturades quilomètriques, però sí, sobretot vies de costa, que en aquests moments de retorn ja registren molt volum de trànsit. En el cas, per exemple, de l'autopista C32, aquí sí que per una incidència hi ha cues entre Gavà i Viladecans, és per un accident. En sentit Barcelona hi ha un carril tallat. A la via alternativa, la C31, també hi ha aturades a l'altura del Prat de Llobregat. I, de fet, més enrere, la C31 va, sobretot, molt carregada a tot el que és el tram de les costes del Garraf. En el cas de l'autopista AP7, hi ha trams intermitents de lentitud, algunes aturades, sobretot la zona de Vilafranca, en sentit nord, i la de Cardedeu, en sentit sud, més amunt també a l'altura de Sant Joan. L'autopista de Maresme, amb trams de lentitud, aturades entre la zona de Sant Vicenç de Montalt i també de Sant Andreu de Llavaneres en sentit Barcelona. A l'autovia 2, en aquest cas el tram de Copons, uns 2 quilòmetres, en aquest cas el tram afectat per obres en aquesta autovia, sentit Barcelona. Puntualment a Malla, a la C-17, per un vehicle variat en sentit Barcelona. I també lentitud amb aturades baixant per la C-16, el tram entre Guardiola de Berguedà i la 9 de Berguedà, i més avall també a l'altura de Cercs. És tot de moment. Bona tarda.
2: I Barcelona donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle. Durant aquesta tarda s'ha fet la recepció oficial de l'Ajuntament, on l'ha presidit Jaume Collboni. Hi ha en plena de successos dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu en un xoc al Poblenou de Barcelona, provocat per un conductor temerari que anava en contradirecció i que fugia de la policia, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. El vehicle escapa la fugida en direcció contrària pel carrer Pallars fins que han vestit lateralment l'altre vehicle a la confluència amb Fluvià. I en plana internacional, l'expedició de 14 bombers de la Generalitat especialitzat en estructures col·lapsades ha arribat aquesta matinada a Veneçuela per col·laborar amb les tasques de rescat després dels terratrèmols del dimecres. Una tècnica de protecció civil completa l'equip que ha viatjat aquesta nit des de l'aeroport de Barajas. I és que des del Ministeri d'Afers Exteriors de José Manuel Álvarez ha elevat a 152 el nombre d'espanyols desapareguts. I en esports, Marcel Camprubí es fa amb el podi de ciclisme en ruta d'Espanya. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació. L'agenda. Amb Anabel Gómez. Especial Festa Major.
5: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
4: Abrera Informació. L'agenda. Especial Festa Major.
6: Diumenge 28 de juny.
5: De 6 a 8, el Centre Polivalent acollirà Disco Divers. A les 7 hi haurà exhibició de ball de les Joventuts Rocilleres d'Abrera a la plaça del Doctor Trueta, als Castellers, al parc de l'estació, i una audició de sardanes a la plaça de Pau Casals amb la col·laboració de les escoles del municipi. A un quart de 9 del vespre, al parc de l'estació hi haurà lectura del manifest LGTBI, seguida de l'improshow especial LGTBI. I la gran actuació de la nit arribarà a 2:15 al parc de Can Morral amb el concert de Miqui Núñez, seguit de la festa DJ Estiu a la Fresca.
4: Abrera Informació. L'agenda. Especial Festa Major.
6: Dilluns, 29 de juny.
5: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc és de 9 a 2. A les 12 del migdia es farà la missa de Festa Major a l'església de Sant Pere d'Abrera, seguit d'un concert vermut amb The Sitges a l'hort de la parròquia. A 6:45 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari de l'espectacle familiar El Misteri de les Bombolles. A les 7 es disputarà un torneig de futbol al pati de l'escola Ernest Lluc i al parc de l'estació hi haurà Tardeo Rumbero. A 7:45, l'auditori del Centre Polivalent projectarà la pel·lícula Atropia dins el cicle del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, i la cloenda de la Festa Major arribarà a les 11 de la nit amb el castell de focs de Fira Festa al parc de Can Morral, i a 12:45, nit de veneres i rom cremat a la plaça de Pau Casals amb el grup Porvo.
4: Abrera Informació. L'agenda.
6: especial Festa Major.
5: Finalment, parlem de les exposicions que es podran veure aquests dies a Abrera. La mostra pictòrica del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que es podrà veure del dijous 25 de juny al dilluns dia 29, de 6:15 a 9:15 a la Casa de Cultura. I l'exposició sobre els cineclubs El públic s'organitza, que es podrà veure a l'espai artístic Pere Torres d'Abrera del dissabte 27 al dilluns 29 de juny en horari de matins de 10 a 1 i les tardes de 5 a 8. Durant el mes de juliol, la mostra també es podrà visitar tots els dissabtes de 10 a 1.
6: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
5: Les atraccions infantils de la Festa Major d'Abrera estan situades al recinte firal, al final de la Rambla del Torrentet, davant del Mercat Municipal. Els horaris d'obertura són els següents. Diumenge 28 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a la 1. Dilluns 29 de juny, de 6 de la tarda a 1 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Cada dia, de 7 a 8, tindrà lloc l'hora tranquil·la, sense música ni llums a les atraccions o com a mesura inclusiva per facilitar l'accés al recinte de persones amb hipersensibilitat sensorial. Per facilitar la tornada a casa del veïnat dels barris abrerencs, s'amplia l'horari del bus les nits el divendres 26, el dissabte 27 i el diumenge 28 de juny, que serà gratuït. Podeu consultar els horaris al programa de Festa Major.
6: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
5: I recordem que fins al dilluns, dia 29 inclòs, romandrà tallat el trànsit de vehicles dels carrers Rosers, Sant Martorell i Rambla del Torrentet, així com de qualsevol carrer on es desenvolupi algun acte o activitat de festa. Es recomana seguir en tot moment les indicacions de la policia local o el personal de protecció civil i utilitzar els recorreguts alternatius fixats. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
7: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
6: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
8: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
9: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalant el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segur i cohesionada.
8: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
9: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
10: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
11: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
12: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. El gegant del Pi, ara balla pel camí. La música en català viu a Ràdio Abrera. El gegant de la ciutat, ara balla, ara
13: balla. Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit. Gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tosé, a Jazz Club de nit.
14: Hola, soy J.C. Argandoña y quiero invitarte a escuchar House Nation Radio Show. Todos los días a las 22 horas en Radio Abrera. Desde Abrera, Barcelona. Y para todo el mundo. Cada semana te presentaré una DJ Session con música mezclada única y exclusiva que te hará sentir especial.

0: T'agrada la bona música?
1: En tenim la millor. T'agrada estar informat? Et posem al dia. T'agrada la ràdio? Nosaltres som la teva. Al cap de setmana, Ràdio Abrera.
2: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
3: I sigues part de la solució.
2: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
3: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
2: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
3: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
2: I sigues part de la solució.
4: Ajuntament d'Abrera.
5: Amb tu, per tu.

Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.

0: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
1: Vols més clients? Vols més visibilitat?
2: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
1: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
2: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
2: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
3: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
4: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
3: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
4: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
3: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
1: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
0: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
1: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
4: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
3: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.

0: ni superiors. Som iguals en drets i valors. No se't tancar amb menys preu ni opressió. Volen respecte i llibertat d'expressió. Són dones i homes de coratge, de força, de lluita i de saviesa. Són persones amb un missatge de pau, de justícia i de bellesa.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Avui és el Dia Internacional de l'Orgull. Precisament les dades del 2025 tornen a encendre les alarmes respecte a les incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya, que no deixen de créixer i ja superen de nou les 300 en un sol any. Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització. Precisament per aquestes dates, molts municipis del país convoquen manifestacions per reivindicar les desigualtats encara presents. Un d'ells és Terrassa, on tenim en directe des de Ràdio Municipal de Terrassa el Martí Paola. Molt bona tarda, Martí.
4: Bona tarda, salutacions des de la plaça Vella, que és on es troba la manifestació de l'Orgull. Però permeteu-me que avui comenci aquesta connexió explicant-vos una història. És la història d'un noi de Terrassa que vaig conèixer fa un temps a Barcelona i un dia em va confessar una cosa que, la veritat, no he pogut oblidar mai. Em va dir que marxar a Barcelona no només li havia obert les portes per dedicar-se a les arts escèniques, sinó que també li havia permès viure la seva orientació sexual amb una sensació de llibertat que, segons ell, encara no havia acabat de trobar aquí. No perquè Terrassa fos una mala ciutat, sinó perquè, com passa a moltes persones, l'anonimat d'una gran ciutat li feia més fàcil ser ell mateix. I aquesta no és només la seva història, és també la història de moltes persones que al llarg dels anys han sentit la necessitat de marxar del lloc on havien crescut per poder viure amb més naturalitat qui són. Però això està canviant, i així ens ho explica la Iris Pascual del Comics Pride.
5: No, fa uns anys no era com molt viable, no? Es sortia aquí al carrer al mig i fer una mani, fer una festa amb tota la llibertat del món i gaudir dels amics, les amigues, els veïns i les veïnes. I nosaltres el que volem és que d'aquí uns anys les pròximes generacions ho tinguin encara molt més fàcil i molt més còmode, ja que sigui algo supernormal.
4: Avui, precisament, aquesta és una de les idees que planegen sobre aquesta manifestació de l'orgull de LGTBI de Terrassa. Que ningú hagi de marxar de lloc per sentir-se lliure. Que qualsevol persona pugui estimar normalitat allà on sigui.
3: Doncs moltes gràcies, Martí. Que així sigui.
4: A vosaltres.
3: Ja en trànsit, les carreteres catalanes acumulen retencions generalitzades coincidint amb l'operació tornada de Sant Joan, encara que hi ha un punt especialment sensible, l'AP7, sobretot entre Banyeres del Penedès i Castellet i la Gornal, i també a la confluència entre aquesta via i l'AP2, on s'acumulen retencions en els devenint de les dues branques. També la que té molts problemes és la C16 entre Cercs i Berga, on també hi ha moltes complicacions. I això en el que és en plana de trànsit, perquè en esport ràpidament, Marcel,

0: que en Rubí es fa amb el podi de ciclisme en ruta a Espanya. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Abrir
2: informació. L'agenda. Amb Benabel Gómez. Especial Festa Major.
3: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
2: Abrera Informació. L'agenda. Especial Festa Major.
4: Diumenge, 28 de juny.
3: Un quart de 9 del vespre, al parc de l'estació hi haurà lectura del manifest LGTBI, seguida de l'improshow especial LGTBI. I la gran actuació de la nit arribarà a 11:15 al parc de Can Morral amb el concert de Miqui Núñez, seguit de la festa DJ Estiu a la Fresca.
2: Abrera Informació. L'agenda. Especial Festa Major.
4: Dilluns, 29 de juny.
3: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc és de 9 a 2. A les 12 del migdia es farà la missa de Festa Major a l'església de Sant Pere d'Abrera, seguit d'un concert vermut amb The Sitges a l'hora de la parròquia. A 6:45 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari de l'espectacle familiar El Misteri de les Bombolles. A les 7 es disputarà un torneig de futbol al pati de l'escola Ernest Lluc i al parc de l'estació hi haurà Tardeo Rumbero. A 7:45, l'auditori del Centre Polivalent projectarà la pel·lícula Atropia dins el cicle del Cineclub Maruja Torres d'Abrera i la cloenda de la Festa Major arribarà a les 11 de la nit amb el castell de focs de Fira Festa al parc de Can Morral i a 12:45, nit de veneres i rom cremat a la plaça de Pau Casals amb el grup Porvo.
2: Abrera Informació. L'agenda. Especial Festa Major.
3: Finalment, parlem de les exposicions que es podran veure aquests dies a Abrera. La mostra pictòrica del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que es podrà veure del dijous 25 de juny al dilluns dia 29, de 6:15 a 9:15 a la Casa de Cultura. I l'exposició sobre els cineclubs El Públic s'organitza, que es podrà veure a l'espai artístic Pere Torres d'Abrera, del dissabte 27 al dilluns 29 de juny, en horari de matins de 10 a 1 i les tardes de 5 a 8. Durant el mes de juliol, la mostra també es podrà visitar tots els dissabtes de 10 a 1.
2: Abrera Informació. L'agenda. Especial Festa Major.
3: Les atraccions infantils de la Festa Major d'Abrera estan situades al recinte Firal, al final de la Rambla del Torrentet, davant del Mercat Municipal. Els horaris d'obertura són els següents. Diumenge 28 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a la 1. Dilluns 29 de juny, de 6 de la tarda a 1 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Cada dia, de 7 a 8, tindrà lloc l'hora tranquil·la, sense música ni llums a les atraccions o com a mesura inclusiva per facilitar l'accés al recinte de persones amb hipersensibilitat sensorial. Per facilitar la tornada a casa del veïnat dels barris abrerencs, s'amplia l'horari del bus les nits el divendres 26, el dissabte 27 i el diumenge 28 de juny, que serà gratuït. Podeu consultar els horaris al programa de Festa Major.
2: Abrera Informació. L'agenda. Especial Festa Major.
3: I recordem que fins al dilluns, dia 29 inclòs, romandrà tallat el trànsit de vehicles dels carrers Rosers, Sant Martorell i Rambla del Torrentet, així com de qualsevol carrer on es desenvolupi algun acte o activitat de festa. Es recomana seguir en tot moment les indicacions de la policia local o el personal de protecció civil i utilitzar els recorreguts alternatius fixats. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
5: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
6: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
1: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
7: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
1: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
7: Per Sant Pere, Festa Abrera, del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
8: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
9: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
10: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tots Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.
11: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
9: Cap de setmana. Cap de setmana. Amb Ràdio Abrera.

0: A Abrera, tots i totes contribuïm a crear una festa major lliure de sexisme.
1: Molestar no és lligar, és assetjar. Convidar una copa no dona dret d'accés al cos de ningú. L'alcohol no és excusa, de cap manera s'abusa. Insultar, fer bromes o acudits en relació al gènere o a la diversitat sexual no fa cap gràcia. És una agressió que cal parar.
0: I recorda, si les teves amistats es passen, posa límits. Si presencies o pateixes una agressió, no callis, no la toleris. Si et cal ajuda immediata, dirigeix-te al punt lila de les festes joves, truca a emergències al 112 o al telèfon gratuït contra la violència masclista 900 900 120.
1: Abrera, lliure de sexisme.
0: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
2: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Abrera.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Hola a tothom, sóc el Miqui Núñez i em passo per aquí per recordar-vos que el dia 28 de juny, a les 10:30 de la nit, al Parc de Can Morral d'Abrera, estarem celebrant la festa major amb tots i totes vosaltres, així que us hi esperem.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Un pare i una mare han ingressat a la presó per la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell. Segons ha avançat la periodista Anna Poncilla, ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies. La parella va alertar el 112 perquè la criatura no respirava. Els sanitaris del Servei d'Emergències Mèdiques van poder recuperar l'infant i traslladar-lo a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell el 25 de juny, on va morir la matinada del 26. Els metges van avisar la policia que el nadó tenia símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament i els Mossos van detenir els pares. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya informa que la jutgessa de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància Plaça 3 de Sabadell ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als progenitors per maltractament habitual amb resulta de mort. I les carreteres catalanes han acumulat durant aquesta tarda retencions generalitzades, coincidint amb l'operació tornada de Sant Joan. Tot i que aquesta hora ja minven aquestes retencions, repassem l'estat amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona nit.
3: Bona tarda. De moment, aquesta hora, tot i que va estirant, millorant a poc a poc la circulació, encara hi ha força volum de retorn d'última hora de diumenge, de cap de setmana. Es nota, sobretot, encara a diferents trams de l'autopista AP7, sobretot en el tram sud, a la zona del Vendrell, també a Banyeres del Penedès o a Vilafranca, en sentit nord, i en el tram nord de l'autopista AP7, a la zona de Massanet, en sentit Barcelona. A la C16 encara molt volum de trànsit aquesta tarda, a la zona de Guardiola de Berguedà, fins pràcticament la 9 de Berguedà, i també més avall, a l'altura de Cercs, tot plegat també en sentit sud. Altres vies de la costa que encara presenten molt volum de trànsit són la C31, a Platja d'Aro, en sentit Llagostera, la C32, a la zona de Gavà, Viladecans, d'entrada de Barcelona, i també la C31, tant a les costes del Garraf, a les Sitges, com més endavant l'últim tram del Prat de Llobregat. A l'autopista Maresme també encara molt de trànsit, a diferents trams, de forma fragmentada, entre Arenys i Llavaneres, d'una banda, i també entre Cabrera i Premià, tot plegat en sentit Barcelona. És tot. Bona tarda.
2: I en plana internacional, el Ministeri d'Afers Exteriors d'Espanya ha elevat a 17 els espanyols morts pel doble terratrèmol a Veneçuela. L'últim balanç era de 9 víctimes mortals. Segons els càlculs del Ministeri, hi ha uns 150 ciutadans espanyols desapareguts i se n'han localitzat 17 sota les runes. I avui és el Dia Internacional de l'Orgull. Unes 200 persones s'han manifestat avui precisament pels carrers de Girona. La mobilització convocada per l'espai LGTBI aplega diverses entitats del col·lectiu i han denunciat l'augment dels discursos d'odi promulguts per l'extrema dreta. Ja en esports, Marcel Camprubí es fa amb el podi del ciclisme en ruta d'Espanya. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

aquesta calor em ve de gust escoltar Ràdio Obrera.

0: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
1: Se'm venen tantes que me bloquejo, saps? Com que no te'n sé dir una...

0: and I want to talk about.
1: Ràdio Brera. Escolta'ns al 107.9 de la FM i online a radiobrera.cat i a la nostra aplicació per mòbils i tauletes.

0: Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.
1: Que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Encontrar, vuela, conmigo vuela.
1: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
2: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la Festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
1: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
2: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
4: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
5: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: Ràdio Obrera, la música que t'agrada. T'agrada.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Adrià Jurado. Un pare i una mare han ingressat a la presó per la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell. La parella va alertar al 112 perquè la criatura no respirava. Els sanitaris del Servei d'Emergències Mèdiques van poder recuperar l'infant i traslladar-lo a l'Hospital per Taulí de Sabadell el 25 de juny, on va morir la matinada del 26. Els metges van avisar la policia que el nadó tenia símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament i els Mossos van detenir els pares. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya informa que la jutgessa de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància Plaça 3 de Sabadell ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als progenitors per maltractament habitual amb resultat de mort. I repassem les carreteres catalanes que durant tot el dia d'avui han acumulat retencions generalitzades coincidint amb l'operació tornada de Sant Joan. Aquesta hora ja han minvat en general, però sobretot la P7 és la que segueix tenint bastantes afectacions. Sobretot en el tram de Vallgorguina-Sant Celoni en direcció Tarragona, on té 6 quilòmetres de circulació intensa. Seguim amb un altre tram a la Roca del Vallès, on hi ha 5 quilòmetres de retencions, i un altre tram, en aquest cas en direcció cap a Barcelona, des de Olèrdola, amb 5 quilòmetres de retencions. També hi ha afectades la C32 en direcció Barcelona, entre Tallà i Vilassar de Dalt, i la C31, en aquest cas en sentit Girona, des de Santa Cristina d'Aro i Castellplatja d'Aro. Aquestes són les vies més afectades ara mateix a les vies catalanes. En plana internacional, el Ministeri d'Afers Exteriors d'Espanya ha elevat a 17 els espanyols morts pel doble terratrèmol a Veneçuela. L'últim balanç era de 9 víctimes mortals, segons els càlculs del Ministeri. Hi ha uns 150 ciutadans espanyols desapareguts i se n'han localitzat 17 més sota les runes. I avui ha sigut el Dia Internacional de l'Orgull. Precisament unes 200 persones s'han manifestat avui pels carrers de Girona. La mobilització convocada per l'espai LGBTI, que aplega diverses entitats del col·lectiu, ha denunciat l'augment dels discursos d'odi promulguts per l'extrema dreta. I seguim, tornem, recuperem plana de successos i parlem que dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu en un xoc al Poblenou de Barcelona, provocat per un conductor temerari que fugia de la policia, segons han informat fons els Mossos d'Esquadra. El vehicle escàpol ha fugit en direcció contrària pel carrer Pallars, fins que han vestit lateralment l'altre vehicle a la confluència amb el carrer Fluvià. Ja en Cultura a Barcelona dona aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música
3: i tota la informació.
0: Ràdio Abrera.
4: Els diumenges a les 10 de la nit, Don't Stop Dancing. Les novetats, els número 1, les sessions non-stop i, sobretot, molt de ritme. Cada diumenge a les 10 de la nit, amb José Antonio Castillo, dues hores amb el millor ritme a Ràdio Abrera i també a radioabrera.cat. I a Instagram i Facebook, segueix-nos a DSD Radio Dance.
5: Bienvenido, bienvenida a los 120 minutos más dance de tu radio favorita.

0: 2 en 2 minutos.
1: A Abrera, tots i totes contribuïm a crear una festa major lliure de sexisme.
2: Molestar no és lligar, és assetjar. Convidar una copa no dona dret d'accés al cos de ningú. L'alcohol no és excusa, de cap manera s'abusa. Insultar, fer bromes o acudits en relació al gènere o a la diversitat sexual.

0: 24 hores del dia amb la millor música
1: i tota la informació.
0: Ràdio Abrera.
2: Els diumenges a les 10 de la nit, Don't Stop Dancing. Les novetats, els número 1, les sessions non-stop i, sobretot, molt de ritme. Cada diumenge a les 10 de la nit, amb José Antonio Castillo, dues hores amb el millor ritme a Ràdio Abrera i també a radioabrera.cat. I a Instagram i Facebook, segueix-nos a DSD Radio Dance.
3: Estamos de vuelta. Continúa Don't Stop Dancing.

0: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
1: Big Friday on Air.
2: Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más arreglato.
1: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda.
3: Oh, I'm done hiding, now I'm shining like a party.
1: Big Friday on Air. A Ràdio Abrera.
4: A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio...
1: No pots dormir?
4: No pots dormir, no pots dormir.
1: Treballes en el torn de nit?
4: No
1: trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit. Ràdio Abrera.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

Tenim la millor selecció musical per les teves nits d'estiu. Ràdio Brera.

0: Ràdio Obrera.
1: Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites.
2: Escolta'ns al 107.9 de l'FM,
0: a radioobrera.cat i a la nostra app.
3: És que saps.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Daniel.
1: La ràdio més propera. Ràdio Obrera.

0: Ràdio Abrera. Són les dues.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
3: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
6: Però on ho veus, tot això?
3: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no les segueixes?
6: No.
3: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de...